tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Sí. Simplifica't.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

A ICAT, l'estiu sona diferent.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. No saps ni com passar.

0: l'esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: viure dins de mi.
1: Cançó que ens transporta els bons records, les bones sensacions de l'estiu, Cora des de Tossa de Mar, fent capbussades a les nostres cales de la Costa Brava. Com esteu? Bon dia. Bon dijous, Esdicat. Aquí som un matí més d'estiu, equipats amb bones propostes, com aquesta que arriba en mans de Chloe.

0: Quina creativitat, quin talent, quin embons. Una altra bona lliçó musical de part del rei. 9 i 11, experimentant el marge de Manel. Aquí tens com sona l'estrena en solitari d'Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Despenjo l'interfono i veig dos mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: sol d'agost.
1: Una de les emocions compartides amb la cançó de l'estiu d'ICAT de Soc un Bemio. I més coses que arriben a ICAT. Abracem ara l'esperit optimista i positiu dels terrassencs. All right.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: millor encara, que els podràs veure desplegant la seva energia en directe el pròxim divendres, 14 d'agost, al Summer Festival de Puigcerdà.
1: És estiu, escolta i cant.
0: Dels nostres adorables, Ludwig van, l'himne més autènticament caribeny de la senyorita Camila Cabello, el Don't Go Yet.

0: intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ja t'auto la mani.
1: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
1: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
5: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

Doncs i tant que sé, com es nota la mà d'Ed Sheeran amb aquesta cançó Animal de l'Sketsai, la que el ven del K-pop, coronada aquest 2026 com a millor banda global a TikTok. Va, que anem directes a l'hora en punt a les 10 del matí amb el ritme més blacky funky que factura el grup de Paul Clusella, Petit Ibèric.

0: Escoltes ICAT, la ràdio inquieta.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Toledo Rodrigo, que em sembla que torna a fer Diana, aquesta dona molt estimada i de les que continua col·leccionant un munt de premis. Aquí som, des d'aquesta nova hora el dijous, compartint ara les vibracions disco de Lizzo amb Purple Disco Machine, a Vault of Time.

Sempre és un plaer conèixer nous artistes i més si tenen tant de talent com ell. Anem atrapant-nos amb Mark House i ben motivats seguim compartint ara la xispa sempre alegre de Milky Change.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
3: Ja t'ho tota la mani.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Som dir, amb uns rascats de guitarra que descarregaran en concert aquest dissabte al Festival de Música de Cambrils. Difusió ara explosiva, de talent amb Lady Gaga i Doce.

de Flashy, ritme d'una de les romàntiques fatxates que la banda portarà en directe aquest estiu per un munt d'escenaris. Demà divendres, per exemple, els tindrem a la Festa Major de Bescanó. Va, més màgia musical, Aicat, quilòmetre zero, amb l'electrònica del duet Balma.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

Bones valls, les que continuen aportant a les seves cançons la família 31 Fam, un altre dels grups que té l'estiu molt compromès, el pròxim 14 d'agost, que us esperen en concert al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. 10:46, més ritme inquiet, Aicat, en mans de Bausa.

0: Somebody to Everybody, el nou so amb el que continuen enllestint el seu nou treball a Paula, a Paula Jornet. I pura festa, amb els sempre divertits i irreverents Fades.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Watchmen.
1: És estiu. Escolta i cant.

de les ments més inquietes i creatives a l'actual panorama llatí, Catrel i Paco Moroso, la parella argentina del moment que tindrem en concert a Barcelona el 10 de setembre, omplint de talent i humor al Palau Sant Jordi. I boniques ara paraules, les que t'envien els amics de les arts.

Una d'aquelles, perfecta per circular, això sí, amb precaució pels nostres carrers i carreteres. Malges Medina i el Foren amb el Drive Safe. 11 i 13, i aquí seguim, iCat, alegrant el teu trajecte en cotxe, compartint el ritme alegre i festiu dels valencians, sapent amb el zoo.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Amulet, un altre cop de sort que suma la Lau Gibert, la concursant més jove de la primera edició d'Eufòria. Va més coses que arriben a ICAT. Ens trobes ara amb la nova cançó de Carly Rae Jepsen.

Tu fent pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Maria Jaume, celebrant les seves arrels mallorquines amb festa i drama, i més festa de la bona i Cat, la que ens porta amb aquesta eufòrica salutació, Bruce Felder. Hello!

desastre. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Taylor Swift, tornant als seus orígens country amb aquest I Knew It, I Knew You, i la Fruit en català que ja té nom propi gràcies a Lex Coers. Què li saia?

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Avui la cultura i tothom pendents de la meteorologia i la previsió de forts aiguats d'aquesta tarda a vespre. Aneu en compte i extremeu les precaucions a la carretera si us heu de desplaçar i feu només si és necessari. Mentrestant, us hem d'explicar que Cunit tot a punt aquest vespre perquè comenci el Fes Humor, que arriba a la 11a edició com un projecte consolidat per descentralitzar la comèdia i la cultura. Arrenca a les 10 del vespre amb una gala inaugural amb Elisenda Pineda, David Sas, la valenciana Sarai Cerro i Sergi Picón. El festival dura des d'avui i fins diumenge, tot el cap de setmana, i el seu programador, també l'humorista Guillem Estadella, ens desgrana el seu cartell.
2: Ja van 11 edicions del Festival de l'Humor i crec que arribem amb la millor forma possible, que és amb un objectiu clar, que és que la comèdia arribi a tot el Penedès i que sobretot convertir-nos en referent cultural a l'estiu. Aquest any amb el Quim Esferrer, el Jordi Merck, la Charlie Pee, l'Alba Segarra i el Godé García, Improcatomba. També tenim a les Guarres amb el seu podcast que venen per primer cop a Cunit, la Riot amb el Guillem Soler de Bus i les rondes de comèdia que oferim a Milària. Al final la idea és que hi hagi una proposta de 4 dies i que la gent pugui gaudir de la comèdia.
0: Entre els espectacles, per exemple, demà hi podreu veure Bona gent de Quim Masferrer a les 9 del vespre i en acabar a les 11 de la nit Eix transversal d'Alba Segarra i Godai García. La mateixa Alba Segarra ens el presenta.
3: És un espectacle fet per gent de comarques que parlem de com veiem Barcelona des del nostre punt de vista, el centralisme de Barcelona a Catalunya, i també parlem d'altres coses que ens passen a la gent de comarques, perquè la gent de comarques parlem d'altres coses, no només parlem de Barcelona.
0: Agafem ara l'agenda de concerts d'avui, últim dia de la Garrinada d'Argentona, amb dos dels noms joves de moda de l'escena musical catalana, Maria Jaume. I també d'en Pere Albo i el Comboi. Podreu sentir a partir de les 11 de la nit a l'Escola Argentona i estaran acompanyats de la fusió de rumba i urban de Cerco i també un final de festa a càrrec d'Anna Gisbert. Quedem-nos al Maresme, Santa Susanna, al Festival Mar d'Estiu, avui Joan Dausà. Queda't aquí abans que s'adoni. Segurament sonarà aquest Immortals que sentim també. El Papi posa-la al disc, una de les cançons de l'estiu. Les podreu sentir a partir de 9:45 del vespre al nou recinte Mar. I també al Maresme, en aquest cas a la capital, a Mataró, avui el duet Borja Penalba i Meritxell Gené. La

0: Continuen la gira d'Un temps d'un país 30 anys, creada per el Barna Sants i que recordem commemora el concert d'homenatge que va fer Joan Manuel Serrat l'any 96 al Palau Sant Jordi, en aquest cas per homenatjar els companys de la Nova Cançó. El concert de Borja Penalba i Meritxell Jané serà als jardins de l'antic escorxador de Mataró a les 9 del vespre i també trobareu Etna Bravo. Deixem el Maresme i enfilem cap a l'Empordà al Festival de Cap Roig, nova oportunitat per rufar espelmes amb els Lacs en Busto.
1: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: Que recordem estan en plena gira de celebració dels 40 anys del grup i també amb el retorn de Pemi Fortuny, l'històric cantant i líder de la banda. El concert començarà a 10:45 de la nit. I també al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, doble proposta del Festival Porta Ferrada per aquest vespre. Per una banda hi trobareu el Petit de Clarill.
2: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit.
0: Actuarà a les 10 del vespre a la sala Las Vegas amb la gira de presentació del disc Aril, Aril, Aril. I a l'espai Guíxols Arena, també avui, Los Delincuentes.
3: El aire de la calle a mi me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo.
0: Que també estan d'aniversari i celebren 25 anys del disc de debut El Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores. Començarà a 10:45 de la nit, però si aneu una estona abans, a les 9 del vespre també hi trobareu Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. I a Sons del Món de Roses i teniu una nova oportunitat per escoltar Niña Pastori presentant el nou àlbum a Color Faina. Tot això és avui, demà trobareu els Catarres a la Festa Major del Pont de Suert, Gigi Ross al Branch Electronic Festival que es fa al Parc del Fòrum de Barcelona, a Sergio Dalma, als Sons del Món de Roses i Pablo López del Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
4: Escoltes i cats.

Engegant una hora més del dijous, compartint l'esperit guitarrero i alegre dels Clima, ho faig amb tu. I al teu costat que seguim desdicat, animant-te estigui zona de vacances amb l'energia ara dance del Terminator, de la música dance, Calvin Harris.

bitllet per tu, viatjant aquest cop amb els sempre divertits i molt benvinguts, rockers osonencs, d'en Pelau i el Comboi. 12:17, i aquí seguim a ICAT, alegrant el teu trajecte en cotxe amb la parella The Weeknd i Ariana Grande. Save your tears.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Surfejant des de cap d'emocions i també una onada més, compartint la nova música calmada de Massalles.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: I fregant el punt de dos quarts d'una, amb una de les veus, sens dubte, revelació de la temporada. Olivia Dean amb el Nice to Each Other.

0: Això estic una miqueta amb 5 Seconds of Summer, una de les exportacions més exitoses de les Antípodes amb el Telephone Busy. I superant també el dijous, sentim com sona l'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir.
0: L'Arnau Vallvé.
1: Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

plau, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Gigi Ros, més animada del que ens té acostumats, amb l'energia d'una pulsió que demà divendres portarà en directe amb la resta dels seus temes al Parc del Fòrum dins el Branch Electrònic Barcelona. Seguim, i amb una bona dosi de sentiment amb Ariana Grande.

0: Escoltes i cas.
1: Ja t'auto la mani.
2: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
2: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
4: Com vas camuflar la intenció?
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
4: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
5: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: escoltes ICAT. ICAT. Pausa.
1: Les millors converses de la temporada.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa, avui dijous, desvelem tot el que ens deixi desvelar la nostra convidada del seu nou disc que apareix en res, una setmana i un dia. És una veu que alguns agraïm entre el marasme homogènic que tenim a la música del nostre país, la música que ens arriba avui en dia. Tots sembla una mica massa, hem dit moltes vegades aquí, fins i tot Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Hem tingut aquí a l'estudi, hem fet la juguesca de dir, a veure qui està cantant. Qui és aquest o aquesta que canta?
3: Perquè, I no saber diferenciar.
2: Doncs ens agrada que amb ella això no passi. Això us assegurem que no passa. La seva manera de cantar té un algo que hipnotitza, com també les seves coreografies, perquè la nostra convidada, abans que músic, era, i encara és, ballarina i coreògrafa de molta alçada. S'ha encarregat i s'encarrega del moviment de gent com Rigoberta Bandini, Muixca, Maria Jaume, Amaia Romero. Ara vindrà un home, també, que es veu que és una novetat a la seva carrera. Ja en parlarem. Mariona, avui tinc enganxada una cançó, saps quina és? No?
3: Sí.
2: Dani? Sí, la tenim, la cançó? Ens passarem el dia samplejant aquest moment. Ens hi posem ja, som-hi.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dijous dediquem el programa als homes i la nostra poca flexibilitat. Escalf i benvinguts a pausa.

0: go. Al nostre sofà de convidades tenim asseguda la Marta Ros. Bon dia, Marta, com estàs?
1: Bon dia.
0: I també la Uineta. Bon dia, Uineta, com estàs?
1: Sí, bon dia.
0: Són dues persones en una, perquè és el que us estàvem dient, oients. La Marta és coreògrafa, la Uineta és cantant i canta coses com aquesta.

0: Això que sentiu es diu La Roda, és un dels nous temes, de fet, dels tres temes que ha avançat la Uineta, la nostra convidada, del seu futur disc, que ja té títol i ja té tracklist definitiu, i de fet, ara en parlarem perquè ja ens ho ha ensenyat. Abans, però, Mariona, la lletra aquesta, La Roda, que n'hem parlat molt aquí, d'això de construir, més o menys, l'amor romàntic i de mirar-lo des d'altres perspectives, justament en aquest videoclip, que és molt important, l'audiovisual en l'art de la Uineta, i veiem cossos que es barregen, petons que es barregen, gent que va passant amunt i avall. Marta, em sembla que l'amor el veus així, tu? És un retrat generacional, això?
1: Depèn del... Jo crec que canvia, la meva visió de l'amor depèn de l'època en la que estigui.
0: Hi ha parelles tancades o no?
1: Jo soc de parelles tancades.
0: Sí, eh?
1: El que passa és que he passat les meves èpoques.
0: Sí.
1: O sigui, a nivell ideològic... Soc més oberta, diguéssim. Però després, a nivell realitat, les parelles que he tingut han sigut tancades.
0: Què ens passa que acabem caient tots, malgrat...
2: Pues que jo crec que és una cosa que vam caure generacionalment en la febre de les no monogàmies.
0: Sí.
2: Llavors, a nivell teòric, ens ho sabíem tot, relacions obertes, poliamor, no sé què.
0: Bueno, escolteu les gates, que cada capítol n'estaves parlant-ho.
2: I després, a l'hora de la pràctica, dius... Em sembla que no.
1: Sí, o sigui, moment enamorat, no? Moment... No sé, va haver un moment, jo recordo el moment poliamor màxim de lectures.
2: Sí,
1: jo
2: de fet,
1: estava a full llegint sobre el poliamor.
2: Jo pensava que era com una mala feminista si no era com poliamorosa i relacions obertes, del pal. Uf, això és molt carca.
1: Clar, jo crec que està molt guai haver superat aquest moment perquè tampoc ens hem de forçar a fer alguna cosa que després ens pot fer sentir malament. Crec que cadascú ha de veure què pots tenir i què li funciona, saps?
0: Per tant, aquesta, la roda que sentíem, d'on surt? De què té el cap? Quin pensament hi ha al darrere?
1: La roda surt més d'aquesta idea de l'amor no correspost, saps? Que t'agrada algú i de sobte pues, aquesta persona tu no li agrades i et dones compte que potser li agrada una altra persona que tampoc li agrada l'altra persona i així, o sigui, la lletra fa una mica una broma com en això de que t'agrada algú, l'altre, un altre i algú li agrades tu però tu no t'agrada aquesta persona.
0: No vull fer spoilers, però els faré igualment. El videoclip aneu-lo a mirar. La primera roda que hi veiem és una diana.
1: Sí.
0: Una diana d'arts, eh? I finalment aquella roda acaba sent foradada per una uineta que dispara tots els retrats de les persones. Vale? La gent li fa mal. Una mica de vudú a través d'una diana, que és un concepte que m'ha agradat molt, eh? Molt guapo. En lloc de nino, una diana. Escolta, com dèiem, uineta verificada. Ja tenim el títol i també el tracklist del teu disc llarg de debut, Marta.
1: Sí, és el meu primer disc. Havia tret un EP fa 2 anys.
0: I cançons amb en
1: i
0: Salva.
1: I cançons, era la reina dels singles.
0: És veritat.
1: I ara el meu primer àlbum, que em fa molta il·lusió.
0: Que es diu Uineta Verificada, i la primera que m'agradaria fer-te sobre el títol és qui verifica la Uineta?
1: La Uineta es verifica a si mateixa, jo crec.
0: I la verificació dels altres, perquè això em van parlar amb el meravellós disc que ha tret la Venus, la Valèria.
2: És veritat.
0: Que és un disc que es diu Mai vista trista, que és em miro jo a mi mateixa i m'etiqueto a mi mateixa en lloc de deixar que m'etiquetin des de fora. Però és inevitable també estar atent què et diuen, no?, a vegades.
1: Clar, sí.
0: Intentes
1: jo crec
0: fugir-ne,
1: que... tu? Sí, no, crec que estic molt... No sé com dir-ho, però com crec que hi ha moltes coses del disc que han sorgit d'estar atenta a què provoca també el meu projecte. Uh-huh. Llavors, crec que el disc ha sortit bastant com d'un any i mig on tenia molt present que estava començant el meu primer àlbum. Sabia que el volia treure aquest any, llavors ha sigut com una exploració de vale, com serà el meu primer àlbum, perquè no ho sabia, llavors ha sigut com anar-ho descobrint fent cançons. I en aquest sentit sí que estic molt desperta i com molt oberta a que mou el projecte. Una de les coses que ha mogut aquest any, entre altres, doncs, a vegades són comentaris de, no sé, potser aquesta manera de cantar no és cantar. O que també em passa molt amb les meves coreografies, que llegeixo moltes vegades comentaris de mare mia, aquesta coreo de pati del cole, o aquest moviment, no? Saps com a mi m'agrada molt jugar amb les formes i mesclar com gèneres, pues, tant de ball com de música, saps? Llavors, aquesta cosa de què és cantar i què no, saps? Com de sobte si faig una cançó més interpretada d'una manera com que se'n va de la norma del que tu et pots pensar que és cantar bé,
0: sí.
1: que algú et digui que això no és cantar, pues, jo en aquest àlbum he volgut defensar una identitat de la edat de la Uineta i una mica com a resposta que és el meu primer àlbum i la meva música és així.
0: Doncs farem una cosa ara, perdó, Mariona, que ho sàpigues, Marta. Aquesta primera part de l'entrevista, nosaltres les titulem sempre, les parts de les entrevistes, i aquesta es diu Ser una antidiva sent una diva.
1: Mira, que ho sàpigues,
0: eh? Ara anirem cap aquí, però què anaves a dir, Mariona?
2: Res, li anava a tirar la primera pregunta d'aquest blog, que és que l'imaginari de Gwyneth és guai perquè és com... una tia guapa que està una mica boja.
0: Sí, o sigui, genera com aquesta estranyesa, no?
2: Clar, és com... a mi em recorda les vibes de la Mabel Olea, que és una altra coreògrafa, que és com sexy boja. En plan, no sé què té, però m'agrada. Sí. Va una mica per aquí, el rotllo Gwyneth.
1: Clar, jo amb la Mabel connecto un muntó, hem treballat juntes i som molt amigues. I crec que sí que hi ha un punt que... sí, és una persona que també m'inspira moltíssim i connecto molt amb aquesta cosa de apropiar-te de formes i de formar-les i portar-les cap a un altre lloc. Saps que ella ho fa molt amb el cos i jo ho intento fer també amb les coreografies i amb la música, perquè crec que és una manera això de no? Tothom té com uns cànons o com unes estructures i crec que és molt guai saber que no som aquestes estructures i aquests cànons. Llavors, a mi m'allibera molt personalment com mostrar altres cares, saps? I també ser conscient del que projecto de ser una tia normativa, ser conscient d'això i poder també jugar amb això, saps? I bueno, potser aparento això, però també puc ser moltes altres coses, saps?
0: On diries? És que estava pensant, clar, tu ets músic i ets ballarina i coreògrafa a la vegada, llavors pots parlar des dels dos punts de vista. On està més ben vist trencar els cànons? En la música o en la dansa?
1: Ala, quina bona pregunta. Jo crec que potser...
0: Jo no tinc resposta, però...
1: Pues jo d'entrada he pensat que potser amb la dansa, perquè està més oberta a diferents formes, no? Potser estem més acostumades a... que t'ofereix com un ventall més ampli i la música potser hi ha o sigui, dintre dels gèneres... Està com més col·locada, no?, en gèneres concrets.
2: Perquè tu, quan vas començar a estudiar dansa, m'imagino que la dansa s'explica des d'una perspectiva normativa, agradable, que a la gent li agradi veure com aquestes danses. Mm. En quin moment ho dius? Vaig a explorar el meu cos d'una manera que fins i tot pugui com incomodar?
1: Clar, jo crec que depèn del tipus de dansa. Per exemple, el ballet sí que és molt de la forma, no? Hi ha unes normes i hi ha una estructura i un ordre com, i un llenguatge, sobretot, que respecta. Després sí que també hi ha el neoclàssic o el contemporani, que ja a partir d'aquí sí que trenques una mica com en les formes clàssiques, i a mi personalment quan vaig començar a fer dansa contemporània sí que vaig connectar com amb un altre tipus de llenguatge corporal. O no sé, per exemple, el ballet, que és una disciplina duríssima.
0: En vas fer?
1: Sí, n'he fet. Sí. Vaig i torno.
0: Va, o sigui, encara, en present ho dius, eh? Vull dir que encara estàs allà.
1: Sí, però no... O sigui, ho toco molt per sobre, saps? Com sí. Crec que és la mare, saps? De la dansa.
0: De la mateixa... Faig un incís, eh? Però de la mateixa manera que molts pintors et diuen per trencar una mica l'estètica comuna, necessitem primer tenir una base clàssica i saber pintar, dibuixar, dominar l'art del color, etcètera, etcètera. Amb la dansa passa una mica el mateix. Hauries de tenir uns principis com molt marcats.
1: No tens per què. Jo crec que... O sigui, no tens per què saber ballar ballet clàssic per ser ballarina. També digue-li com a algú que faci una dansa més urbana. I també posa una ballarina de ballet fent hip-hop, a veure què et fa.
0: Clar, aquesta és una altra.
2: Sí. Clar, és que a mi el que em passa molt
0: com
2: també...
0: Com la música, posa un cantant de pop,
1: o sigui,
0: a rapejar.
1: Òbviament depèn, saps? Sí. Jo crec que depèn. Jo sí que ho valoro, i valoro molt la tècnica, i sí que m'apassiona, saps? El que passa és que no sóc ballarina de ballet, ni molt menys, em queda molt lluny. I també a mi em passa amb el ballet que... a mi m'agrada relacionar-me amb la dansa i també amb la música i amb la creació a través del plaer, moltíssim. Uh-huh. Llavors, a mi el ballet ja va haver-hi un moment que des de que el vaig començar, a mi personalment, a nivell físic, no em feia aquesta sensació. Per això dic que vaig i torno.
0: Et feia patir?
1: Sí, o sigui...
0: Perquè associo molt les arts més clàssiques al patiment, a l'estudi, al treballar molt...
2: A
0: la disciplina. Fotre't moltes hòsties amb el professor o professora que tens davant i que et digui... Pa,
1: clar, sí. D'alguna manera sento a vegades que el meu cos s'ha de moldar a un altre cos que no és el meu, saps? Llavors hi ha com moltes condicions físiques que jo, o sea, com, bueno, no sé, hi ha unes condicions que si les tens és molt més fàcil que no. Per exemple, l'Andeor, que és com aquesta obertura.
0: Andeor.
1: L'Andeor.
0: Vaig a posar-ho a comptar.
1: Jo tinc molt poc Andeor, llavors em frustro molt, saps? Perquè sé que és el correcte, que la forma correcta a la que aspiraria, però després el meu cos no arriba allà, saps? Llavors, això, per això dic que vaig i torno, perquè m'agrada relacionar-me des del plaer.
2: Potser
0: i
2: també...
0: I l'Andedan?
1: És el contrari.
0: Andeor i Andedan, que s'ha de dominar molt les dues coses. Estic fent un curs ara mateix
2: de
0: dansa clàssica en directe.
1: O l'empeine, per exemple.
0: L'empeine, molt important, l'empeine.
1: L'empeine és preciós si el tens, jo no el tinc.
0: Vale. Estic perdudíssim, però bueno,
2: no, però l'empeine, que és com posar el peu així com super de punta. O sigui, com... Sí.
0: Ah, és la punta, és això. Com, té un nom com molt francès i molt clàssic, no? Quan fas això de punta.
1: Point, el puente, no sé.
0: Com has dit? Cup de gras? Cup de gras, m'has dit... No sé, bueno, és igual.
1: Bueno, jo crec que hem de sortir de dansa clàssica.
0: Diu Don Perignon, això. Va, digues, sí, sortim d'aquí.
1: Don Perignon. No, però m'agrada molt els noms dels passos, eh? Això és increïble. Això de la dansa clàssica em flipa. Sí, que, que els passos tinguin un nom.
2: Clar, si sortim de la dansa clàssica, per exemple, tota aquesta gent que et comenta xarxes com aquesta tia no està ballant, està fent no sé què, la gent que diu, això és que ho podria fer jo. O sigui, jo, com a usuària, com puc detectar algú que està fent una dansa com performàtica d'un tonto que està fent el tonto? Saps?
0: Perdó.
1: Ostres, no sé. Jo penso que bueno, és que... Bueno, personalment penso que sí, si tu veus algú ballant i t'agrada com balla, a mi m'és igual que sigui un pro o una persona que mai ha fet una classe de dansa a la seva vida, però de sobte em quedo boja o em quedo hipnotitzada veient-ho, saps? Llavors... jo no ho jutjaria en aquest sentit, saps?
0: Aquí enviem una abraçada, envio jo personalment una abraçada i un petó al Pere Faura, un dels grans coreògrafs que tenim ara mateix, que justament integra gent amb cossos no normatius dins de la seva dansa, amb moviments que no són supergràcils i això que dèiem ara de ballet clàssic, etc, etc, i que ens consta també que està passant per un moment de poca feina i contracteu-lo molt a Pere Faura, perquè és un tio que a mi m'agrada molt i m'emociona perquè veig que tothom pot ballar. I t'ho diu un tio que de moviments va justíssim. Saps què vull dir?
1: Clar, és que tothom pot ballar, és que hem de ballar més.
0: Hem de ballar més,
1: sí.
0: Tu balles el dia a dia o no, per casa?
1: Mira, depèn del moment també de feina i així. Ho trobo falta, la veritat. Ho trobo falta.
0: Sí, eh?
1: Sí, o sigui, ballo molt el dia a dia per fer coreografies, però per pur plaer ho trobo falta.
0: Ara sortim de la Marta, coreògrafa, i anirem a la Uineta, però abans deixa'm preguntar-te. Creus que tindràs mai un espectacle escènic, a un teatre, sent-ho coreògrafa i sent-ho ballarina? Fent-te un solo, per exemple, està dins els teus objectius?
1: Sí, abans més que ara, perquè ara estic molt centrada en Uineta i acompanyar-la... Bueno, acompanyar el projecte a treure el primer àlbum. Però sí, jo ja vaig fer un solo el 2021.
0: Ah, vas fer un dos.
1: Sí. No passa res. No vaig girar ni res amb el solo, simplement doncs, vaig crear-lo i sí que el vaig presentar, però allà es va quedar. I sí que m'agradaria molt, crec que en algun moment de la meva vida voldria dirigir obres. Ara no és el moment, però...
0: Algun dia.
1: Però
0: tenim una cita. No sabem quan, Mariona Batalla, tu i jo tenim una cita, una altra cita, això en un futur, quan la Marta Ros es dediqui a, doncs això, a presentar el seu nou solo. Tornem a la Uineta i obrim el concepte dèbil Uineta. Està aquí, això flotant? És una nova era? Sí.
1: sí, jo crec que sí. Ho heu escoltat al disc?
0: No encara.
1: Ah, vale, però no sabia si...
0: No encara, però tenim pistes.
1: Evil Wineta és la primera cançó del disc.
0: Això ho sabem perquè hem vist el tracklist, sí, home, sí. Perquè ho heu deixat clar.
1: Hi ha una intro que en realitat forma part... la intro es diu Tot el món vol ser, però en realitat forma part d'Evil Wineta, també la pots escoltar.
0: I és declaració de principis, aquest primer track del disc?
1: Sí, diria
0: que sí.
1: Què
0: veurem? Quina és la
1: era? És com una presentació de personatge.
0: Vale.
1: Sí.
0: I que aquest Evil, per davant... A què respon? Sí. Fins ara és massa naïf, potser?
1: Sí, és com una Uineta dolenta.
0: Sí.
1: I la cançó és molt... És hip-hopera. Vale.
0: Vale.
1: I és molt presentació de personatge i també parla molt com de... Bueno, és com un fronteo de Winnetta, t'explica una mica qui és, o almenys una part. I després l'estribillo fa Evil Winnetta's Be Like Evil Winnetta's Be Like. Llavors juga una mica com amb la gent que imita la Winnetta. Això la cançó, eh? La gent que imita la Winnetta són Evil Winnetta's.
0: M'agrada. Acabem de desvelar una cosa que potser no et volia incomodar, eh? Sabíem aquest concepte, però està molt bé perquè fins i tot hem tingut un fragment de la cançó cantada en directe per la Marta, aquí a l'estudi. Winnetta Verificada és el disc que apareixerà ben aviat, això és d'aquí una setmana i un dia. Demà Alba Farello, que publica el seu nou disc.
1: Demà
0: Batgial, disc de Batgial. I la setmana que ve, disc nou de Winnetta. Dues setmanes importants a la nostra moguda, que ho sàpigues.
1: Tinc unes ganes d'escoltar el disc.
0: A l'Alba li direm que vingui un dia i no vindrà. Escolta, per cert, hi ha un contrast fort entre aquesta estètica com naïf, això ho parlàvem avui amb la Mariona, i lletres que parlen de desig, de sexualitat. Busques sempre aquest xoc entre aquests temes, aquestes temàtiques?
1: L'he buscat bastant durant Winnetta. No sé si... Buena necessitat, saps? Com crec que jo soc una persona bastant naïva, sempre m'ho han dit, o com projecto com innocència.
0: La veu fa molt,
1: Sí, no?
0: T'ho han dit, això de la veu?
1: M'ho han dit.
0: Molt,
1: Sí.
2: Sí. És que fins i tot ara que parlaves de l'Evel Winnetta, i has dit, és com una Winnetta dolenta, però me l'he imaginat com tendra, igualment. Com dolenta, però tendra. Yeah. Però tendra. Trencaràs una mica amb això?
1: Sí, jo crec que... Sí, clar, ara... Sí, crec que el personatge, no, en quant a performance o inclús a nivell vocal, crec que està... he trobat com diferents registres que se'n van d'aquesta veu dolça que tinc jo com a Marta. I sí que crec que l'àlbum ho explora molt bé, que mostra moltes capes de la Winnetta. Sí.
0: Una setmana haurem d'esperar.
2: I un dia,
0: Mariona.
1: Una setmana i un dia, m'encanta.
0: Espero que potser nosaltres dos tinguem el privilegi una miqueta abans. Espero. Estic mirant una persona que és qui ens hauria de passar aquest link que estic demanant així amb ulls de persona trista. Escolta, posem una cançó. No és teva, aquesta. És d'una altra persona que crec... Crec que aquest és un disc que li deu moltes coses, la Winnetta, al Motomami de la Rosalía, no?
1: Sí, jo crec que el projecte li deu moltes coses al Motomami de la Rosalía.
0: Sí, va ser obsessió, aquest disc, per tu?
1: Sí, obsessionista. O sigui, sí, 100%. Uh-huh. Jo escoltava Motomami... És segurament el disc que he escoltat més.
0: I per què creus que el li deus? Ara la sentirem, la cançó.
1: Jo crec que em va impactar molt com utilitza els gèneres musicals, saps, en aquest àlbum. I saps com t'agafa un reggaeton, però el transforma i el fa com a... Bueno, m'ha impactat moltíssim, i a part que la Rosalía és un projecte que valoro moltíssim perquè a mi m'entren molt els projectes per la creativitat i per l'univers, saps? Que tenen, i jo admiro molt això, com els projectes 360, com que t'ofereix tot, i la Rosalía m'ho ofereix tot.
0: Jo estic visualitzant un dia una gira de la Rosalía i coreografiada per la nostra convidada.

0: bébé. Comme un babarou, al bébé. Laisse le DJ comme un bébé. Tu caras tu mira, bébé. Si te vuelvo a besar, bébé.
1: A ver si sirven de algo.
2: Los caramelos de la boca.
0: Cierra la pámpara, nada te puede parar. Cierra la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo, toca el estilo, toca el stylist, toca el estilo. De la tijera y ya, cógela y córtala. Y ya, cógela y córtala. Y ya, cógela y córtala.
3: Aquesta cançó va ser la primera que vam conèixer de Motomami, va ser l'avançament.
4: Vaya temón, eh?
3: Vaya temón,
4: eh? És molt fort.
3: Aquest beat últim, com entra, després d'aquest tensioni fins a... Aquest disc és molt impactant.
4: I el videoclip, bueno...
3: I el videoclip, com va sortir, sí, sí.
4: Sí, no, no, és que és el que se m'ha faltat dir això, com que, és que els videoclips... dic Motomami perquè em va apretar més fort i em va arribar més, però el mal querer,
3: sí, sí.
4: Saps? Com l'acompanya també la dansa, el flamenco, la performance...
3: I l'últim? Què tal?
4: Bé, sí. Sí.
3: Però no t'ho estàs flipant com en Motomami.
4: És diferent.
5: A mi no m'ha pagat tan fort,
3: sí.
5: Looks.
4: No.
5: Però perquè crec que em representa menys. O sigui que Motomami ens va pillar totes en un moment de... a tope amb aquest concepte.
4: Sí.
5: I Looks és una mica més... No,
4: jo crec que tinc com una... També és veritat que ara la meva escolta amb la música està molt centrada en que he escoltat l'àlbum 4.000 vegades.
3: El teu, eh?
4: Sí, sí, el meu propi àlbum.
3: A veure, a nivell d'obsessió, Marta, Urineta, amb el teu àlbum, que em relaciona molt amb la mateixa Rosalía Vila, que pel que sembla s'obsessiona molt també amb les coses i per això triga tant a fer discos, també, no?
4: Clar.
3: Tu també guardes aquesta similitud amb ella?
4: Jo m'obsessiono moltíssim amb tot en general. Soc bastant d'obsessions. I quan m'agrada una cançó, en loop, i potser una setmana escolto aquesta cançó i ja està, saps? I també quan tinc una cançó que sé que he de treure, em passa molt que l'escolto com si l'estigués acompanyant. L'escolto molt i quan surt ja està, però... abans de treure-les, les escolto moltíssim.
3: Doncs et saps el disc de pe a pa, el teu propi, entenc.
4: Sí.
3: I ja la setmana que ve farem una escolta aquí. Com
4: sí,
3: ho farem,
4: sí,
3: això? Perquè jo m'agradaria fer una escolta sencera del disc de l'Urineta, però clar, si hi ha un convidat aquí a l'estudi, igual és lleig.
5: Haurem de tenir una cita.
3: Quedem tu i jo i escoltem el disc.
4: Jo desitjo que la gent l'escolti sencer.
3: De dalt a baix?
4: Almenys una vegada.
3: Per què? Ja hi som, eh?
4: Sí.
3: Ja hi som amb això un altre cop. Què passava? Que la gent que diu és que ja la música ja no és com abans, és que tal, és que no sé què... Cada vegada ve més gent de la teva generació, posem, que fa discos que reclamen una escolta íntegra i moltes vegades amb un concepte al darrere.
5: I amb un ordre.
3: Semblava que
4: clar.
3: No, semblava que la dictadura del single estava allà i que vosaltres havíeu arrestat tot el rato.
4: Mm.
3: Però hi ha un àlbum?
4: Sí, les cançons funcionen per si soles i les pots escoltar i a més és un àlbum molt, molt variat. Sí, és molt, sí, molt divers. Les cançons tenen com el seu propi món, cada una té una temàtica i així. Però sí que quan fas un àlbum, que jo no havia fet mai cap, clar, tu decideixes el viatge sonor, saps? Decideixes el teu ordre, llavors en aquest sentit doncs tinc ganes que la gent l'escolti com ho he triat.
3: Això ens va de conya, anava a dir, per inaugurar el nou blog, però digues, Mariona, ara de seguida parlem de viralitat i de cançons. Sí.
5: Li anava a preguntar, Marta, quin és com l'escenari perfecte per sentir per primer cop el disc? És a dir, lo típic de, vale, em posaria una tassa de te, un incienso, no sé què, vale, per escoltar Urineta verificada, què he de fer per tenir experiència completa?
3: Millor pregunta de la setmana aquesta que estàs fent.
4: Ai.
5: M'he de posar guapa, per exemple?
4: T'has de posar guapíssima, 100%.
5: Sí, clar, o sigui...
4: Clar, t'has de vestir per l'ocasió, això m'encanta, no m'havia pensat, però animo a fer-ho. Tu t'has de preparar.
5: Vale.
4: De preparar.
3: Vale.
4: I sí, sí, sí. Llavors, maneres d'escoltar-lo.
5: Beguda que acompanyi?
3: Whisky. Jo és que estic escoltant-vos i penso en mi. Què faré?
5: Clar,
3: jo?
5: Tu aniries...
3: Jo em posaré amb corbata i un whisky.
5: I un whisky.
4: Perfecte.
5: Clar, jo no. Jo em posaré el biquini més petit que trobi.
4: Perfecte.
5: I beguda?
4: Clar, és que beguda... És que no sé quina beguda té, el disc.
3: És sofisticat?
4: Depèn de la cançó.
3: És a dir, Marta, podria estar amb una boina i un carajillo?
4: No.
5: No. Però potser un suc de préssec.
3: Però
4: un suc de préssec, sí, sempre.
3: Vale, però un daiquiri?
4: També, sí.
3: Sí, un daiquiri, sí. Vale, o sigui, un còctel.
4: Sí, un còctel, sí.
3: Vale,
4: sí.
3: Perquè el disc és un còctel de...
4: Sí, és un còctel, sí, de molts sabors.
3: Un imbècil. Sí.
4: No, mira, jo l'he escoltat molt caminant.
3: Ah, mira.
4: Sí, llavors, no sé.
3: Quant dura? Podem saber el minutatge sencer?
4: Saps que ara no sé exactament.
3: Mitja hora? Mitja hora arriba?
4: No sé si arriba, però por ahí.
3: Por ahí. És a dir, una caminada normal?
4: Sí, entre 28 i 30 minuts.
3: De senyor gran, saps? Sí. El senyor típic amb boina que se'n va fer una caminada fins al... Perquè s'ha de caminar molt a la vida.
4: Sí.
3: Ja ho sabeu, que és molt important.
4: Jo l'escolto molt caminant i també en, o sigui, en moviment en general, però potser estàs dintre de... o sigui, per exemple, jo me'n recordo la primera vegada que vaig escoltar Motomami, estava en una furgoneta anant cap a un bolo.
3: Acompanyada?
4: Sí, estava acompanyada de l'equip de Rigoberta, que estàvem de gira.
3: I estàveu tothom escoltant aquest disc, o eres tu?
4: Mira, jo crec que estàvem amb la Mabel Olea i vam dir 3, 2, 1... I vam apretar i cada una tenia els seus auriculars.
5: Que guai.
4: I cada
3: o
4: sigui,
3: la Paula, l'Esteban i companyia no l'estaven escoltant. Éreu tu i la Mabel.
4: Hi havia molta gent que ho vam fer col·lectivament.
3: Vale, vale, vale.
4: Sí, sí.
3: I la sensació, què?
4: Increïble. Estàvem
3: tothom,
4: allà a la
3: carretera,
4: escoltant-lo.
3: Sí. Mira, jo me'n recordo que vaig escoltar Saoko al cotxe mentre esperava que el meu fill sortís d'un extraescolar, val? I que quan va arribar li vaig dir, mira, perquè a més els periodistes tenim aquesta sort que l'escoltem 24 hores abans que tal, li vaig dir, mira Bernat, la Rosalía em va dir, papa, no sé què em dius. Però estava com flipant-me, eh? És important el lloc dels...
4: Sí.
3: Ens recordem, dels discos
4: sí.
3: importants.
4: És que si li dones un valor, no? Com tu deies, doncs m'arreglo per escoltar-lo, pues et pots en recordar.
3: T'anava a dir una altra cosa, t'anava a dir. Me n'he oblidat completament. Bueno, posa Bikini Kill i surto d'aquest.

0: me fueron. Yo tenía un pensamiento con que mía un clavell al mel.
1: Ara estic imaginant un senyor escoltant, saps aquest senyor que diu això no és cantar? Estic imaginant una persona escoltant aquesta cançó, ara clar, per primer cop i dient perdona, no?
2: Bueno, tu t'has de posar guapa i escoltar
1: ja
2: música bonita caminant per on estiguis, sentint-te que el carrer és teu, saps?
1: Hòstia, això de fer-se el teu propi videoclip quan vas amb una música a les orelles, qui no ho ha fet?
2: Clar.
1: Camines vull... més segur, vas millor.
3: Sí. I al revés, jo vull anar al bus amb la pluja, mirant per la finestra pensant... Soc la main character de la vida.
2: Pensando en todo, ¿no?
1: Sí, però d'un drama, no?
3: Clar, d'un drama, d'un drama.
1: Sí.
3: Venir a escoltar el Chico, imagina't.
1: Ostres. Cesc, una abraçada. Escolta, entens la música sense viralitat, aquest concepte?
3: Sí, clar que sí.
1: Busques, però... perquè, clar, tot i haver fet música abans, tu treus Bikini Kill, això és l'any passat, no? 24?
3: Sí.
1: Un any i mig.
3: 2024.
1: Vale. I TikTok s'omple... TikTok, he dit.
3: TikTok?
1: TikTok s'omple de gent fent el ball, no?
3: Sí.
1: La policia de moda i tal. Aquí tu vas buscar això o això t'ho trobes?
2: No, en aquest cas vaig buscar... No sabia si passaria. Va passar i estic agraïda, però sí que era més buscat perquè vaig fer una coreografia i pensava, ai, tant de bo... la gent se la prengui i la faci. I llavors, a mi cada vegada que m'arribava un vídeo d'algú fent la coreografia, jo em moria de la il·lusió.
1: Perquè tu entens... És a dir, tu dius, entenc perfectament això de la música sense la viralitat, però també amb la viralitat. És a dir, també amb el TikTok i amb fer
2: sí,
1: una cosa
2: també
1: viral. Això xoca d'alguna manera? Perquè hi ha gent que et dirà, és que si comencem a buscar que aquest single es tiktokegi d'alguna manera, i ja estem perdent l'essència de la música i tal.
2: Sí, jo fent l'àlbum no he pensat en la viralitat.
1: Has pensat en un disc, en música?
2: Sí, en música, clar. O sigui, jo quan faig una cançó estic connectada a la cançó que estic fent i sí, potser després, quan ja tenim la cançó feta, hi ha una, per exemple, que hi ha un trosset que dic aquest tros m'encantaria posar-lo a TikTok i a veure si la gent... Saps? Però és més a posteriori. En el cas de Bikini Kill, també, primer tenia la cançó i després vaig dir, doncs vaig a fer una coreo a veure si funciona, i una mica la referència era l'Apple Dance de la Charli XX, que va... com aquesta cosa de... Bueno, em fascina, no? Que és aquesta cosa dels llenguatges, que tu fas una coreografia i és un llenguatge corporal que tu t'aprens uns passos i ja ho saps ballar, saps? Sí que és veritat que crec que l'any passat, o sigui, vinc d'un any que he parat una mica el tema de xarxes i el TikTok. L'he tingut com una mica més parat.
1: Crec que la pregunta és obligada. Has parat de fer-ho professionalment, però... I personalment? A nivell de...
3: D'escrol infinit.
1: Com el portes, Marta?
2: No, sí. Jo estic enganxadíssima a les xarxes.
1: No pateixis.

0: 100%. Ara estem veient el vídeo de Tai Chi, el videoclip de Tai Chi, que per cert, Manica Tai Chi és una cançó que no anava, que no era cançó, no? Que més aviat com un interludi que feia servir els concerts.
1: Estava l'any passat a la gira que vaig fer de concerts, en un moment vaig pensar que li faltava una coreografia, llavors vam fer aquest estribillo, teníem la tornada i ja està, i la vam fer per afegir una coreografia, i després... no sé, vaig rebre com molt bon feedback de que xula, quan treus aquesta cançó o tal, i vaig decidir, bueno, vaig a l'estudi a veure si em surt alguna cosa, i així ha quedat.
0: I ara hi ha molta gent maleint els ossos de la perdona, de la Oineta, perquè no para de cantussejar aquest, de fet l'hem tret, el tenim com a sampler, el Tai Chi.
2: Jo he de confessar que no em poso gaire la cançó perquè després em passo el dia amb la cançó al cap.
0: És que passa molt.
2: Bé, ja està.
0: Sí. La
2: cançó
0: la sentirem... Sí, la sentirem sencera, després. Però ara us estem tirant aquí cliffhangers.
1: És la cançó de la onomatopeia. O sigui, és una cançó escrita a consciència. Uau, bub, uau, miau, xaca. Saps com...
0: No és internet ni res, això, també.
1: Clar.
0: És que m'imagino Messenger
1: i
0: m'imagino tot això.
1: Sí.
0: Per cert, I2K tot el rato o no? O ja no? Això ja ha passat una mica...
1: El què?
0: 2000s? O ja ha passat una mica el tema dels 2000s?
1: No, jo crec que és...
0: La nova era Winnet, eh?
1: Sí, no sé, potser no ho he tingut tant en compte, és veritat.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ja ho trobarem. La setmana que ve, d'aquí una setmana i un dia.
2: Clar, perquè també a banda, tu comences la teva trajectòria i ho fas com a artista independent. O sigui, tu un dia penges una cançó i de sobte tot això funciona. Això també com ha condicionat la teva manera en la que et relaciones amb la música i amb la indústria de la música?
1: Jo vaig començar com a artista independent en el sentit de llançaments, no? Uh-huh. Dius?
2: Sí.
1: I ara estic amb Doble Cuerpo, que és la discogràfica que m'ha dit a l'àlbum i també és el meu management.
0: L'Àlex, una abraçada a l'Àlex.
1: Una abraçada a l'Àlex, és una el millor.
0: És un tio, és una persona que sempre hi és, t'he de dir.
1: Sempre hi és.
0: Sempre hi és.
1: Absolutament,
0: i això,
1: molt bona definició per l'Àlex.
0: A nivell de periodístic, vull dir, el nostre gremi, a mi això em...
1: I com a artista s'agraeix
0: també,
1: molt.
0: També, a la vegada, s'ha imaginat.
1: Sí.
0: Ja està, l'Àlex diu prou que em fa vergonya.
1: Ja, és que és molt vergonyós. No, però això és una de les coses que em va fer... Bueno, em va fer molta il·lusió que Doble Cuerpo volgués agafar el projecte. Ens vam reunir, els vaig presentar el projecte, no ens coneixíem, els hi va agradar i va ser un moment molt bonic de la carrera de Oineta. Abans de Bikini Kill va ser.
0: Se'l mira amb ulls d'enamorada,
1: Sí.
0: Estaves mirant-lo no, com amb ulls de molt agraïment, ho dic en sèrio.
1: Ara falta una setmana perquè surti l'àlbum, noto que estic extrasensible.
0: T'ho noto molt.
1: Ara estic bé, però ahir vaig plorar, avui també, al matí quasi ploro també amb una cançó de Maria Jaume que estàvem assajant. O sigui, estic molt, molt sensible i jo crec que és perquè s'acosta que trec l'àlum i també serà el meu aniversari, bueno, moltes coses.
0: Què treus? Quan serà?
1: El 12 és el meu aniversari i el 13 és l'àlbum.
0: És així, val? No ho sabíem, això. O sigui, sí. Treus, et fas un autorregal.
1: Sí.
0: Vale.
1: Bueno, de fet, el primer videoclip de Oineta... que es deia, bueno, es diu Boomer, uh-huh. El vaig gravar el dia del meu aniversari, hi havia molt poc pressupost i vaig decidir que fer-ho el dia del meu aniversari era la idea perfecta perquè tots els meus amics i amigues vinguessin obligadíssims i va ser el videoclip, va ser la festa, perquè vam estar tot el dia gravant.
0: I a més amb regals. Sí, graves un videoclip, veien enemics, fan regals, t'estimen,
1: no sé
0: et fan
1: si
0: petons.
1: No sé si em van fer gaire regals, El regal va ser la seva presència, clar.
0: Bueno, va, molt maco. Escolta, t'importen els números a tu?
1: Números
0: a nivell
1: que m'importen, la veritat.
0: Escoltes, Spotify, YouTube, tal, sí?
1: Sí, que m'importen.
0: Perquè ja hem reflexionat bastant al voltant d'això. A vegades mesurem, i això és una anomalia en la indústria musical, que no havia passat abans, perquè abans no hi havia, entre altres coses, xarxes i streamings i tal, però mesurem molt l'èxit a partir dels números i aquí a vegades cometem errors, no? No sé si tu això ho vius també amb certa contradicció. Clar, ha de fer molta il·lusió que una cançó arribi a molts milers de reproduccions.
1: Sí, jo sí que em fixo perquè al final hi poses molt esforç a un projecte i moltes hores, molta energia, llavors és la teva feina, però a la vegada com a artista emergent costa molt, no?, guanyar-se la vida d'això. Llavors, inevitablement, em fixo en els números, sent sincera, en plan, sí. Després, és veritat que no vull que els números condicionin el valor que jo puc sentir aquest projecte o

0: o jo com a artista, saps? Uh-huh. Llavors això sí que m'ho vaig recordant i no vull que un número, que a més són molt canviants els números i no vull que defineixin el meu valor artístic.
1: Perquè, em quedo molt amb això de viure aquesta contradicció que podria ser-hi, sí, amb naturalitat, m'agrada molt, perquè sí, sí, aquí ens n'hem fet farts de veure gent que no la viu amb naturalitat.
0: Sí que crec que intento que no m'afecti en el procés creatiu, saps?
1: Ja. Yeah.
0: En plan, sí que em fixo molt quan trec alguna cosa, aviam com va, i si alguna cosa va millor, em fa molta il·lusió, i al final és que els números no els podem obviar perquè això són... També t'has de guanyar... O sigui, jo què sé, doncs ara tinc el concert de Razmataz el 10 d'abril.
1: Ai, no ho hem dit encara, sí, ho tinc apuntat.
0: Doncs,
1: eh?
0: Evidentment, vull fer un sold out i m'encantaria, llavors... Per sort no tinc el link d'entrades, que el té l'Àlex. Llavors no vaig revisant els números cada dia, si no ho faria.
1: I li demanes i l'Àlex
0: et diu... De tant en tant li demano.
1: No ho vol saber o t'ho passa?
0: De tant en tant li demano. Ara sé que hem fet més de la meitat. Sí.
1: Razmataz, eh?
0: A la Raz 2.
1: Bueno, ja, però sí, sí. No, que petita no és.
0: No, és que és el concert més important, perquè és el concert de sala...
1: 10 d'abril.
0: A Barcelona, sí.
1: 10 d'abril. I després a Madrid, també.
0: A Madrid el 16.
1: Però allà ja es faran la promo. Quan vagis a Madrid, tu ja faràs la promo allà.
0: Sí, allà ja farem.
1: Però bueno, si algú el 16 d'abril és a Madrid...
0: Està a Madrid, que vingui. El concert de Guineta.
1: Sala?
0: En català. La sala B.
1: Sala B. No sé quina és, però segur que és meravellosa. Poso la cançó ja, per fi. Ja.

0: I això, aquesta mena de...
1: bogeria auditiva?
0: De bogeria, sí. De... Sí, és com un... No és un reggaeton, és un, com un dembow.
1: És un dembow experimental.
0: Experimental. No? Estarim allà.
1: És sexy boja.
0: Sí. A mi m'agradaria pensar una cosa. Saps? Ahir ho dèiem... Qui va venir ahir? Mariona, ajuda'm, per favor. Si em dius que va venir, sabré què estic a punt de dir. Rodrigo Gavinha. Rodrigo Gavinha d'Extraño Ways, rapero increïble, que ahir dèiem que en això de la música avui en dia i de l'art en general, hi ha molta gent amb tendència a sobreanalitzar-ho tot, no? Surt el vídeo de Kendrick Lamar. Bueno, aquesta rima vol dir això, l'altre, no sé què. Surt el videoclip. Aquest senyor que està pujat dalt d'un cotxe
1: el
0: és perquè ell...
1: Al minut 0:23 surt a la cantonada una cosa verda que vol dir que...
0: A la seva infància, no?
1: Això
0: va tenir un trauma, tal, tal, tal.
1: Eh?
0: I amb Tai Chi, la gent que ho intenta, amb Tai Chi. Tai Chi, què vol dir aquesta lletra?
1: Si la poses
0: bé
1: al revés, sí, diu alístate a la Marina.
0: Hi ha significats ocults?
2: Ai, ningú m'ho ha dit.
0: Ja, el què? Ningú t'ha dit?
2: No, ningú, no he rebut feedback així de ja, què
0: dius,
2: vol dir.
0: Dius Karate Kid en un moment?
2: Karate Kid, quan chi-chi-chi.
0: Karate Kid? Però si és una antiga Karate Kid.
2: Bueno, però... també hi ha una nova, eh?
0: Ah, és veritat, dos... que vam fer com una revisió.
2: Sí.
0: Que hi ha algun significat ocult que no pillem a Tai Chi?
1: Jo veig molt uineta inventar-se una cosa conspiranoica al voltant d'una cançó que no vol dir res. O sigui, que de sobte surtis tu a TikTok explicant, nois, amb Karate Kid, vull dir inventar-te una cosa.
2: Pot ser... és que ho dic o no ho dic? Perquè,
0: això,
2: clar,
1: sí!
0: Què?
2: A veure... Espera, si em mires... No vull dir, no vull dir el que ho significa.
0: No pots fer això, Marta. El que no pots dir...
2: Veure, sí que és veritat que em motiva molt aquesta cosa d'inventar-te un idioma, tot i que més o menys és català, el que passa és que hi ha tantes monosíl·labs i com onomatopeies tal que no sé al final quin idioma és.
0: Va, et faig una pregunta. Universal. Faig una pregunta. Té alguna cosa a veure amb la teva relació sentimental actual?
2: No.
0: Vale, ho dic perquè hi ha una persona que surt en cadira de rodes al videoclip.
2: Sí,
0: però no, el que anaves a dir, que dius no vull dir, no té res a veure amb la teva vida,
2: bueno,
0: íntima.
2: Com jo et faig Tai Chi, com pot voler dir una cosa. En plan, si em mires...
0: Pot ser el que estem pensant tots i ja està, no?
1: Sí,
0: dir, suposo,
1: clar.
0: Ja està.
1: O fins i tot jo penso com...
2: També diu, tot em remunta quan xaca. Res no m'espanta quan xaca. Mira com m'agrada com ho fas així.
1: És que quan ens xaca, encanta, quan xaca.
0: A partir d'avui, xaca.
1: Quan xaca.
0: Vale,
2: llavors
0: Mariona?
2: Tu pots...
0: Treure les conclusions que vulgueu.
2: Exacte.
0: Si és que no hi ha problema. Mira, posa una cançó. Recordeu la Lorna, qui era, Lorna? Doncs encara canta. Crec que és ell. Qui
2: no,
0: és
2: una altra Lorna.
0: És la Lorna que ve a Barcelona ara?
2: Segurament.
0: Vale, és una rapera?
2: Sí.
0: Ho dic, la persona de la Sagapuntes, d'aquesta cançó, sí, que és Kawasaki, Zeno el Faraón, que aquí ni idea, Zeno el Faraón, Cristina i Lorna. No és la Lorna de Papi Chulo, doncs?
1: No, és la Lorna que està fent col·labos amb la Mètrica,
0: sí,
1: i tal.
0: Ah, doncs pues sí, és la... Doncs aquesta setmana crec que està a Barcelona, Lorna.
2: Ah, doncs pues que guai.
0: Aquesta Lorna. Jo pensava que havien recuperat la veu de Lorna, l'autèntica.
2: Boníssima, també.
0: De Papi Chulo. Vale, vale. Bueno, em sembla bé. Igual, aquesta cançó que t'he obsessionat, aquest reggaeton.
2: Bueno, és que es va viralitzar per TikTok la tornada.
0: Sí.
2: I té una coreo que li van agafar la coreo a la cor... O sea, li van agafar la coreo a la Zara Larsson.
0: Li van agafar, vol dir, una mica robada.
2: Sí, o sigui, hi ha una coreo de la Zara Larsson de la cançó Lash Life, crec que es diu, i es va fer molt viral, llavors... han agafat aquests moviments i ho han posat a la tornada de Sacapuntes. Llavors, TikTok, hi ha com unes persones ballant aquesta coreo amb Zara Larsson i unes altres ballant-ho amb Sacapuntes. Jo podria ballar perfectament les dues, perquè m'encanten les dues.
0: Deep TikTok, això que acabes de dir, eh?
2: Sí.
0: Però molt fort, eh? O sigui, acaba de mostrar la uineta que està enganxada a aquesta xarxa. Per cert, Lorna, efectivament, el dia 11, això vol dir la setmana que ve, és a la Nau de Barcelona, però està sold out.
1: Mira, però és...
0: Ho presenta el Festival B, per
1: és
0: cert.
1: És 11, Lorna... 12, aniversari de la uineta, 13, disc.
0: El disc,
2: perfecte.
0: Increïble.
1: És que,
0: planazó,
2: res
0: entrades.
2: Més sortim a la ment.
0: A més, Lorna, no s'assembla a Vivi Trix, o m'ho sembla a mi? A mi em recorda a Vivi Trix, aquí, Lorna.
1: Entre
0: no
1: Vivi Trix i...
2: Bueno, és espectacular, o sigui, aquesta
0: sí,
2: noia...
0: I aniràs?
2: No ho tenia apuntat, doncs... la veritat, és que... Però bueno, potser sí, de sobte m'encantaria.
0: Doncs ho hauràs d'aprovar per dies que no són comprades.
2: Tota aquesta escena urbana, underground, mètrica, Lorna, la Cristina, que fa reggaeton, són increïbles. Jo les admiro un munt.
0: La mètrica i la Beatrix són gaire amigues o no?
1: No, bueno, van tenir com el bif aquest.
0: Recordes
1: no?
0: Que va pujar a l'escenari?
1: Ai, sí,
0: li va dir
1: sí,
0: de tot?
1: Sí, molt fort.
0: Sentim la cançó aquesta una mica. Quan li queda d'any? Que potser... 2000... Ah, bueno, encara sí, té.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Estàs escoltant les millors converses de pausa.
1: A veure, que ens queden 11 minuts per tancar el programa i la setmana de programes amb convidat, convidada. Mm-hmm. I recordeu, perdona que m'ofego, que avui tenim nosaltres la Uineta, o ara mateix la Marta Ros, és el seu nom real. Per tant, quan ella deixa Uineta al marge, que és la seva vessant musical, es converteix en la Marta, que és coreògrafa. Bam.

0: Despampanante, la música que fan la Rigoberta Bandini, la Paula Ribó i també l'Esteban, a qui li hem de reconèixer també. Tot i que l'Esteban surt sempre al darrere, l'Esteban Navarro. Venga, monjas, per cert.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: tornin
1: sí,
0: ja,
1: sí.
0: Venga, monjas, una vegada. Que els trobem molt a faltar. L'Esteban sembla que no, però fa una feinada darrere increïble. I són dos artistes que treballen junts a casa, cosa sí. que a tu també et passa.
1: I després més o menys, no tant.
0: Et passa poquet, però ara hi entrarem. Però abans vull parlar de la teva faceta com a coreògrafa. Sé que amb la Rigo estàs en assajos.
1: Encara no, però farem assajos, sí.
0: Que és per començar una segona tongada, diguéssim, en festivals.
1: Ella
0: en...
1: està presentant Jesucristo Superstar, que és el seu últim àlbum, que el va sortir l'any passat, en res tenim assajos de la gira aquesta.
0: Llavors, aquest matí vens d'estudiar. Bueno, sí, una mica estudiar. La Maria Jaume d'estudiar.
1: Aquest matí vinc de... que he fet l'últim assaig per la Maria Jaume.
0: Quan comença la gira, ja?
1: El 20... no. Ai, no, m'estic confonent.
0: Ara ho miro, no pateixis. Llavors, has fet...
1: No sé, ara bueno, no me'n recordo.
0: Ho mirem i ho diem bé. Sí. Amb la Maria Jaume, que presenta el disc, va venir dilluns, la Maria, a presentar...
1: Com porta?
0: Sant Domingo Forever.
1: Molt bé. Avui sí? Hem fet un passe i ha sigut superbonic.
2: Sí,
1: superxulo.
0: Amb la Maria has notat com una evolució? Perquè ella ve de ser una indie girl, com ens va dir a l'entrevista, guitarra i cançons lacrimògenes, a deixar la guitarra i posar-se a moure.
1: Bueno, i balla moltíssim,
0: I balla
1: aquest
0: molt.
1: Any.
2: I bé?
1: Ella, més. Sí, sí, molt bé. Té un munt de coreo, o sigui, no para.
0: I de cardio, com va de cardio? Ens va dir que s'hi ha de posar una mica.
1: M'ha dit que s'hi ha de posar.
0: Ha de fer més esport, no? Però l'has vist bé avui, de fondo?
1: Sí, el que passa és que ara, de moment, no hem cantat i ballat. Hem separat la veu, que passa molt, i no hauria de passar tant.
0: Vale.
2: És que, ojo, cantar i ballar alhora.
0: És molt difícil, eh?
2: Sí. Tu posa't a córrer una cinta mecànica o pel carrer i canta.
0: No.
2: I arriba a la cantonada i vomito.
0: No es pot, sí. No es pot. I llavors, qui més?
1: Jo també m'he de posar amb el cardio, per arribar al meu concert de rap.
0: Bueno, clar. També, déu-n'hi-do,
1: Sí, sí.
0: Per cert, el potro ja no hi és, m'han dit.
1: Ja no hi és.
0: Oh, hi havia un potro als concerts
2: d'aquests de pati d'escola.
0: Guapíssim. Sí. Hi havia un moment aquí, un interludi.
1: Ah, mira, el festival B, que vam estar aquest any passat, el vam firmar una mica per forçar-me a retirar-lo, saps? I llavors ara està tot firmat.
0: Doncs ens quedem sense potro a la nova gira de la Uineta. I al nivell de coreos, el que vull encarar ara, abans d'anar acabant, és la música d'aquest senyor.

0: aquesta bogeria sònica que esteu sentint, a mi me l'ha descobert. Tu sou Mariona, ja ho sabies perquè tu saps tot, però a mi m'ha descobert.
1: Que no, que estava fora, sí? I m'agrada moltíssim.
0: M'ha descobert la Marta Uineta perquè sabia que estava fent coreos per aquest senyor que es diu Nussar 3000, tot junt, ho heu d'escriure, i m'ha trencat els esquemes perquè... Si se't considera tu que fas música estranya a vegades, doncs imagina't ell. I treballes amb ell, primer noi amb qui treballes, Marta,
2: sí.
0: Com a coreògrafa.
2: Sí, sí, sí.
0: I què, i què?
1: Uf, i quina estètica més guai.
2: Però
1: vaig fer
2: una coreògrafa de ciutat, però per una, no compta.
0: Vale.
2: No, però és la primera vegada que estic treballant així com de direcció de moviment i coreografia per al directe d'un cantant, home, diguéssim.
1: És de Barna?
2: És de Madrid.
1: Vale.
0: Quina diferència hi ha? T'has d'adaptar més tu, s'ha d'adaptar més ell, el teu estil, de dansa?
2: M'adapto més jo.
0: Sí? Però què hi ha,
2: sí, perquè
0: què hi ha
2: al final,
0: diferent com, entre
2: com
0: una dona
2: seu,
0: i un home?
2: O sigui, és el seu show, llavors jo quan treballo amb artistes que van sense ballarins i que el cos el posen ells, el que prioritzo és que els moviments siguin seus, saps? Llavors, tant com ho he fet amb la Maya o amb la Maria Jaume... intento acompanyar els assajos i que l'artista pugui trobar com la seva pròpia manera de moure's.
0: Clar, que entenc que amb les dones també et passa, cada dona es mou diferent i té habilitats diferents i tal, però no, hi ha un trencament amb els tios?
2: Ho noto més, la veritat que sí.
0: I per què? Flexibilitat?
1: Fins i tot vergonya.
0: Vergonya? Sí, això no va dir.
2: Bueno, així com en el flamenco, per exemple, passa molt, no?, que l'home i la dona... O sigui, el masculí, el femení està com... Bueno, realment, després s'entrellaça bastant, però hi ha com uns codis més associats com a l'home a la dona, saps? Llavors, just el Nussar, que està fent un àlbum, no ha sortit encara, però és espectacular, que barreja com sons mediterranis i tal. Doncs això, estic treballant molt amb ell, acompanyant la seva música, i està sent un repte total.
0: Va, que acabarem. Tens la música per aquí? Increïble. Nova Bossa és l'últim disc de la música, que, per cert, és un disc que aquí vam celebrar fortament, també, perquè ens va trencar esquemes.
1: És veritat.
0: Perquè, bueno, nivell, també,
1: bueno,
0: de,
1: no ens ho esperàvem.
0: De, sí, exacte. Sí, vull dir que a nivell de producció i de varietat instrumental i estilística era increïble. Posa la música perquè una setmana pel disc de la Uineta ja has desvelat el tracklist. Hi ha dos collabs. Una són la de Ben Yard i l'altra és la de la música, la Irma Farello, que és la teva parella, que això crec que ho sap una mica ja tothom, i és Vox Populi. Es va portar d'amagat això a una època o no? No?
2: Només al principi, però no vam poder.
0: No es pot, no?
2: No vam poder.
0: És veritat que quan veus que hi ha la... Jo vaig estar a un concert a Sabadell, teu, i de sobte va aparèixer l'Irma allà al costat com tal, la gent ja ho normalitzava, per tant ja se sabia això, eh?
2: Sí, sí.
0: La música et va dir vull participar del disc? Va ser ella o va ser tu que li vas demanar?
2: Ella no sabia que era... O sigui, jo tenia aquesta cançó que la vaig estar fent amb el Juan Peducci, sí, que està el productor de tot el disc. I li vaig ensenyar, perquè li ensenyo les cançons que vaig fent i ens compartim molt cadascun el que fem, i li vaig posar... Estàvem al sofà i em va dir que es volia pujar, que li agradava molt el tema, i vam dir, vale, pues a veure què surt.
0: Clar, convivint amb una persona que es vol pujar una cançó teva en lloc d'anar-li tu al darrere...
2: A mi m'ha fet molta il·lusió, perquè era com un tema que... Bueno, no sé, que no volíem barrejar i que sí que ens vam conèixer com per una mica una gracieta de si feia el remix de Gorg, no sé què, que al final pues, no va existir mai el remix de Gorg. Llavors és un tema que no havíem tornat a parlar perquè no volíem com afegir pressió ni mesclar les coses. I llavors em va fer molta il·lusió que realment ha sortit perquè ella ha sentit que aquest era el tema, saps?
0: És naturalitat pura, eh?
2: Sí.
0: No és en plan, tu rentes els plats
2: no
0: avui, si
2: no
0: fas,
2: no
0: si fas la lletra, no.
2: No
0: t'imagines? Amb coses molt mundanes, molt prosaiques. Mira, Irma,
1: taula...
0: si no col·labores, rentes els plats una setmana. T'imagines?
2: Yeah.
0: No, això no es pot. No es pot. S'ha de cuidar.
2: Jo crec que és la cançó que havia de ser, és un hit, tinc moltes ganes de que surti.
1: Una setmana i un dia.
0: És un hit, eh?
2: És un hit.
0: I serà dalt de l'escenari, el concert? Ella i Ben Yard.
2: Està amb crosses ara, la Irma.
0: Encara van crosses?
2: Encara van crosses.
0: Joder, que però...
2: Però ojalà vinguin els dos, seria increïble. A més, Uineta fit Ben Yard també, és que és una bogeria.
0: Ja, Ben Yard, això s'ha sentit també.
2: És una bogeria.
0: Sí, Ben Yard és fort. Això s'ha sabut avui, eh? Ben Yard, o ahir.
2: Sí, ahir ho vaig publicar. El Ben Yard una vegada em va dir que semblava que cantés en japonès, a Bikini Kill. I jo crec que la cançó una mica ha sortit d'aquesta idea.
0: Ho entenc bastant bé, que tu digues, al Bendiar. Marta, avui neta, un plaer tenir-te. M'ho he passat molt bé i reu, vés-te'n de la festa. És el que tinc ara mateix a tu. És la cançó que està sonant de la Uineta, que formarà part d'aquest...
1: Uineta verificada.
0: Uineta verificada, el nou disc que sortirà la setmana que ve. Gràcies per ser-hi, moltes felicitats i molta sort.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Marina Batalla.
1: A descansar.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Dani, tu i jo ens veiem demà. Uients, a vosaltres també. Adéu.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Doncs aquest estiu també s'escolta una de les bandes més influents del K-pop, són les aespa. Comparten cançó amb Flow Millie, Dirty Work. I aquí seguim a les 3 de la tarda, 22 minuts, amb la 31 fam. Són família...

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
1: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
4: Sona sa cançó que van sempre.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

calma que s'agraeix de Galgo Lento amb el seu Magrate. A segons ja per 3:45 de la tarda i una que forma part dels nostres records. És del Mother Love amb David Bowie.

Un altre que ja forma part del màgic repertori d'Amulet, Xisca, aquí sentíem el In Paradise. Seguim de dijous, és 6 d'agost, i avancem amb una altra de les novetats que ens deixa caure per aquest estiu, Medusa amb Càlid. Càlid.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: Sí. FM, app i 3CAT. Jo t'estime l'herència. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

preparats ja pels últims concerts el proper mes d'octubre. Toques gràcies. Aquí els teníem amb els Figa Flowers. També ens agrada acompanyar-te en aquest dijous amb Lluqui Valverde.

cançons ben xules per animar la teva tarda del dijous 6 d'agost. I aquí teníem a Gorka Smith, What Done Is Done, i a 6 minuts per les 4, i falta el Lluís Sánchez.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Reus. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
1: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.

0: Deixant aflorar els sentiments un cop més amb la música de Persona i a 2x2, 4:05.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir.
0: És l'Arnau Ballbé.
1: Tinc de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

Sam Smith. Sens dubte, un mestre en fer cançons rodones i a punt de publicar nou treball el proper 21 d'agost. Seguim amb Reinaldo i Clara.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Rere
3: queda ja la I, però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

doncs aquí en tenim un altre que retrata la distància, les absències i també el vertigen de força gran. Ella és la Jules, tot va tirant. I així anem passant aquest dijous 6 d'agost. Seguim en directe des de Lleida, ara posant la Yandior. Let you...

Aquest home ens enamora amb cada cançó que trau, és Le Coq. I aquesta aposta que presentarà a la Festa Major de Vilafranca a final de mes és Parapents. 6 minuts per les 5.

haguéssim arrencat aquests nous 60 minuts de música amb la banda de Tarragona, el Sodi, que més passaran dissabte pel Festival Internacional de Música de Cambrils. 5 i 3.

Tots els... Hi ha cançons que sonen com un refugi. Aquesta és com un diumenge sense drama. Teníem els Catarres. Anem a posar-hi les noies del barri de Gràcia. Són al·lèrgiques al pol·len.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

deixant empremta Thundercat amb Mac Miller, Si nous tomats, i els copten el Premi Cerveri d'enguany amb la lletra de la cançó La volta al món, són d'en Peralbo i el Convoy.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
3: A la meva esquerra.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
3: S'apagaren tantes veus...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els reis desemparats... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

un estiu que també té veu de Tommy Richman, gràcies al Changes. I anem a posar-hi també a Lil Dami, a 8 minuts per les 6, a contracorrent.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Avui la cultura i tothom pendents de la meteorologia i la previsió de forts aiguats d'aquesta tarda a vespre. Aneu en compte i extremeu les precaucions a la carretera si us heu de desplaçar i feu només si és necessari. Mentrestant, us hem d'explicar que Cunit, tot a punt aquest vespre perquè comenci el Fes Humor, que arriba a la 11a edició com un projecte consolidat per descentralitzar la comèdia i la cultura. Arrenca a les 10 del vespre amb una gala inaugural amb Elisenda Pineda, David Sas, la valenciana Sarai Cerro i Sergi i Picón. El festival dura des d'avui i fins diumenge, tot el cap de setmana, i el seu programador, també l'humorista Guillem Estadella, ens desgrana el seu cartell.
2: Ja van 11 edicions del Festival de l'Humor i crec que arribem amb la millor forma possible, que és amb un objectiu clar, que és que la comèdia arribi a tot el Penedès i que sobretot convertir-nos en referent cultural a l'estiu. Aquest any amb el Quim Esferrer, el Jordi Merck, la Charlie Pee, l'Alba Segarra i el Godé García, Improcatomba. També tenim a les Guarres amb el seu podcast que venen per primer cop a Cunit, la Riot amb el Guillem Soler de Bus i les rondes de comèdia que oferim a Milària. Al final la idea és que hi hagi una proposta de 4 dies i que la gent pugui gaudir de la comèdia.
0: Entre els espectacles, per exemple, demà hi podreu veure Bona gent de Quim Masferrer a les 9 del vespre i en acabar a les 11 de la nit Eix transversal d'Alba Segarra i Godai García. La mateixa Alba Segarra ens el presenta.
3: És un espectacle fet per gent de comarques que parlem de com veiem Barcelona des del nostre punt de vista, el centralisme de Barcelona a Catalunya, i també parlem d'altres coses que ens passen a la gent de comarques, perquè la gent de comarques parlem d'altres coses, no només parlem de Barcelona.
0: Agafem ara l'agenda de concerts d'avui, últim dia de la Garrinada d'Argentona, amb dos dels noms joves de moda de l'escena musical catalana, Maria Jaume i també d'en Pere Albo i el Comboi. Podreu sentir a partir de les 11 de la nit a l'Escola Argentona i estaran acompanyats de la fusió de rumba i urban de Cerco i també un final de festa a càrrec d'Anna Gisbert. Quedem-nos al Maresme, Santa Susanna, al Festival Mar d'Estiu, avui Joan Dausà.
4: Queda't aquí abans que se n'oni.
0: Segurament sonarà aquest Immortals que sentim també. El Papi posa-la al disc, una de les cançons de l'estiu. Les podreu sentir a partir de 9:45 del vespre al nou recinte Mar. I també al Maresme, en aquest cas a la capital, a Mataró, avui el duet Borja Penalba i Meritxell Janer. La

0: Continuen la gira d'Un temps d'un país 30 anys, creada per el Barna Sants i que, recordem, commemora el concert d'homenatge que va fer Joan Manuel Serrat l'any 96 al Palau Sant Jordi, en aquest cas per homenatjar els companys de la Nova Cançó. El concert de Borja Penalba i Meritxell Gené serà als Jardins de l'antic escorxador de Mataró a les 9 del vespre i també trobareu Etna Bravo. Deixem el Maresme i enfilem cap a l'Empordà al Festival de Cap Roig, nova oportunitat per rufar espelmes amb els Lacs en Busto.
1: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: Que, recordem, estan en plena gira de celebració dels 40 anys del grup i també amb el retorn de Pemi Fortuny, l'històric cantant i líder de la banda. El concert començarà a 10:45 de la nit. I també al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, doble proposta del Festival Porta Ferrada per aquest vespre. Per una banda, hi trobareu el Petit de Claril.
2: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire, marxen d'on sóc.
0: Actuarà a les 10 del vespre a la sala Las Vegas amb la gira de presentació del disc Aril, Aril, Aril. I a l'espai Guíxols Arena, també avui, Los Delincuentes.
3: El aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo.
0: Que també estan d'aniversari i celebren 25 anys del disc de debut El Sentimiento Garrapatero que nos traen las flores. Començarà a 10:45 de la nit, però si aneu una estona abans, a les 9 del vespre també hi trobareu Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. I a Sons del Món de Roses i teniu una nova oportunitat per escoltar Niña Pastori presentant el nou àlbum a Color Faina. Tot això és avui, demà trobareu els Catarres a la Festa Major del Pont de Suert, Gigi Ross al Branch Electronic Festival que es fa al Parc del Fòrum de Barcelona, a Sergio Dalma, als Sons del Món de Roses i Pablo López al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
4: A ICAT, l'estiu sona diferent.

Is It Love? Ella és Tyla i així comencem l'última hora que compartim plegats d'aquest dijous 6 d'agost. I de les novetats més especials anem a posar-hi a Cora.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura
2: a iCat.
1: A iCat. iCat.
3: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
2: Linkat.
1: ICAT. ICAT.
4: A la meva esquerra.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
6: El Sona Nou d'estiu descobrim.
5: I els diumenges també a les 9 Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
7: Bona tarda de nou, són les...
5: I Aina Ostrell.
8: M'estan pagant, perfecte.
5: FM, app i 3CAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Anem passant la tarda del dijous amb la proposta de Fakers i també amb propostes fetes a casa de quilòmetre zero. Són els 31 fam i arriben de nou amb la família.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Torna, com tornen les orenetes, la pista de fusta, i torna cada tarda de dilluns a dijous. Miqui Puig, els plata et diu hola, des de l'AFM Dicat, a les 8, de 8 a 9. Si ens sents el cap de setmana, és una repetició. Gustosa com la mateixa emissió del dia. Els que tenen més coques a migdia es baixen el podcast. Els que teniu l'aplicació per mòbil o tauleta sou savis, perquè porteu tota l'emissió Dicat. Tots els programes, tots els professionals, tot l'amor d'una emissora que ha fet 20 anys. Portem 20 anys a les ones, repartint bon. Humor bon. Talante. Tarannà, que en diuen, i música brillant.

Si tens amics que fan cançons boniques, tan alegres, i vols difondre-les, que sonin i que les conegui la gent, es diu Jorge, té l'àlies de Tortel i aquest és Tongwen, una de les peces d'un àlbum que és a punt de sortir, que es dirà Los Espíritus. Les maneres de començar són distintes, sempre sabeu que vaig de menys ball a més ball, però la bellesa sí, és innegociable. Ets a Pista de Fusta, un programa artesanal fet per Miqui Puig, els plats i la panxa. Kyoto, Little Axe, una destral petita sempre ve.

De la veu de Kyoto, parteix del sou i s'amplia a registres curiosos. Portem ja dues cançons per arrencar amb arranjament de corda. Luxe Dispendi.

0: aquella premissa meva, que una cançó, si és bona, la pots fer com vulguis. Taylor Williams, amb la seva veu poderosa de soul, fent una de Mar de Marco, For the First Time. Quan el soul i l'indie es troben, venen a casa, venen a la pista.
1: Pista de fusta, la secta.

0: Festa de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Batcanal de sempre.
1: La pista no s'esgota. Head age, that thing with the rabbit. Més música bonica. El contramaluc, calmada, perquè arribi després l'èxtasi de la festa.
2: Make some noise right now for the voices in your head.

0: starts to get any longer, there may be some major social and medical implications. And so you start to feel a little bit funny all over. And you try to reach down to touch your toes, but your lips start to tingle because they are right there resting up against a pile of all your hopes and dreams. And there's the ambulance, and there are some nice, concerned-looking faces ready to take you somewhere where stuff will be injected into your central nervous system using techniques which seem to revolve around getting the ghost of your aunt's mother-in-law to sing lullabies in a language you don't understand until you really, really start to forget who and what you are.
1: Artistes que no són els focus. Artistes que fan música perquè els hi flipa. Es diuen Headache. That Thing amb The Rabbit és una cançó del 2023, però que l'altre dia em tornava a venir com un tiro al cap. Headache amb remixes d'ara mateix, amb gent que fins i tot fa recreacions pirates de la seva música. Són el focus de revistes més undergrounds. No els hi cal omplir grans estadis i que el teu cunyat li agradi. La música segueix per altres canals, i alguns canals són aquests. Els fuckers, acostumats a peces molt i molt vibrants, són capaços de baixar a un tempo relaxat i fer-me somriure. Feel the Real, una de les peces del disc de debut, aquest

sí o no? Feel the Real ens presenta uns Fuckers en el seu disco Homo, diferents, distints i que m'agraden. Us en recordeu que vam parlar d'un artista novell anomenat TKG? Té més cançons, Rivera Razones.

0: recorda quan es faci famós que la pista de fusta el vam punxar. Ens ha passat amb algun artista que els hem punxat. Llavors han començat a escalar i no han volgut fer un DJ convidat per nosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT. No és dur. Pista de fusta amb Miqui Puig.

Jordan Livingood diu que viu una bona vida. Aixeca roda amb aquest prototype i diversos gèneres. Des del rap de Texas al UK Garage queden col·lisionats. La pista no s'esgota. Avui estic passant-m'ho molt bé. Anava a dir teta.

Quin tros de cançó s'ha marcat Made in May, tornant al pop, tornant al meravellós món del ball. I això, ojo al dato, crec que és de les coses més boniques que sentirem avui.

0: una peça de ball que barreja fins i tot guitarres grunys. Ens ha de cridar l'atenció, sí o sí. Boy Amor sempre busca camins que van al mainstream, però que sempre tenen un toc molt especial. La veu de Peter Chan en aquesta immensa We Could Be Something és ja favorita instantània. Ets a ICAT, a la Ràdio Inquieta. Ets a la pista, a dins, al bell mig.
1: Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: La central del ball en necessita. I quan em dieu que una cançó us agrada, torna. David Bay i aquest Out of Function, gravat per el segell Toy Tonics, és d'aquell ball que només ens pot fer millor si somriure.

0: Contra. Així és aquesta cançó, The Function, David Bay, des del segell Toy Tonics, amb una d'aquelles peces que ja porto a la meva maleta de sessions, a les pistes de fusta que farem aquest estiu a l'aire lliure, aquells balls de tarda, de migdia o de vespre, on te'n vindràs a dir: Miqui, gràcies per la pista, i jo us diré: gràcies a vosaltres per ser pista de fusters. Tinc una tarda plena, Andrew Malay, What We Need. Una mica de ritmes trencats, però quan entra el bombo, t'agafa per l'entrecuix i ja no et deixa.
1: Pista de fusta, la pista que no s'acaba mai.

una peça que funciona, un Andrew Mellon, que té claríssim de què va això, de què és el joc, What We Need, un sampler de ritme que va fent el tall, unes veus que es colen i un baix poderós no. El següent etapa, ets a la pista de fusta i ara tinc preparada una peça que des de que va arribar em crema els dits. Es diu Elevator Music. Ja ho saps, aquella broma que tota la vida s'havia fet amb músiques que eren d'ascensor i deien que no eren tan bones com d'altres. Signat per Triangle Man. Aquesta peça és addictiva, per lo senzilla i tendra que és.

0: Express del Mare de Déu Senyor. Arriba el Quim va parir. Senzillíssim, la línia de piano rodés, un orgue que fa el contrapunt i un ritme absurdament trencat i absurdament addictiu. És el més nou de Triangle Man. Després de Pur Martini, un altre avançament del seu àlbum és aquest Elevation Music. I Mare de Déu Senyor, si tota la música d'ascensor ha de ser així, tanqueu-me dins. Us tanco a la pista, us tanco en ascensors. Intento sempre que el vostre cap s'escapi de la rutina diària. La missió es diu Pista de Fusta, passa la millor emissora del món, que és ICAT. I només necessita de la vostra imaginació per ballar sota les llums de neó.
1: Pista de Fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta. Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco
1: lights, Jack, to the morning light. Under disco lights. Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco lights.
0: Diuen que és l'última discoteca al planeta Terra. Signa Marno, i si ha de ser l'última.

Acabeu d'assistir al naixement d'un hit instantani, Last Disco on Earth. Són brasilers, no podien ser de lloc més. Es diu en Mar de Novo. I tu ja t'has enganxat. Reverència, perquè ara arriben dos mestres en una cançó. Elton John i Roger Sanchez.

En un moment que qualsevol indocumentat agafa un clàssic de sempre i te l'espatlla, de Roger Sánchez, agafi aquest mític Don't Go Breaking My Heart del Don John i el faci tan de pista, el faci tan clàssic, el faci tan amanerat, em torna boig, allà al mig de la pista amb la bola rodant, que no s'esgoti. Parlem de Roger Sánchez, parlem del Don John, però ara parlarem de Marcel Jefferson, que juntament amb Tim Sanders també ens porten mandanga bona. Watch out now. Els veteranos, què vols que et digui? Encara la toquen, la remenen. Tim Sanders, Marcel Jefferson. Watch out now.

0: Pista de fusta. Nou horari. Ara, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: La nova escola i la vella es troben. Tim Sanders i Marcel Jefferson. Es troben i fan aquest watch out. Now. El goig i la joia que cada tarda treu la pista de fusta. És per mi increïble. Per això, anar-me'n a Chicago. Encara que sigui metafòricament, des d'aquesta cadira d'on te faig la pista. És mitja vida.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Torna. Una altra de les llegendes de Chicago que com més anys passen, més fi inspirat està. Mr. Fingers, The No Disco, When You Need Me, amb Brianna.

0: What You Need Me. Brianna, posant la veu en aquesta peça de Mr. Fingers, Leave Your Mind. Si ens es diu l'àlbum del mestre de Detroit, editat en el seu segell. I de veritat, es fa gran, però la seva música cada cop és més necessària, com és necessària la vostra presència cada tarda aquí, quan la tinc. Dono gràcies. Gràcies per venir, per triar la pista com el lloc d'escape. Cada tarda a les 8, sempre en digital. I a les festes, veiem-nos pels puestos, abracem-nos i diguem que ens agrada la pista. Pista de fusta us estima. Demà hi tornem, amb més ball, amb més mandanga sònica. Sigueu feliços, balleu. La pista no s'esgota.
1: En digital o a l'FM, cada dia tens pista de fusta.

0: Pista Dance Club.
1: Escoltes Icat. Ara a Icat, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a la teva adreça, arriba l'hora del cel obert. Que ara t'has cagat, eh? Com a... Avui en dia, nen, estem més controlats. Ho saben tot de nosaltres amb aquest algoritme. Tu vas ficant likes i acceptant cookies, que després... obres el mòbil i sembla que t'estigui espiant. Bueno, no ho sembla, és que t'està espiant. Però vaja, que no vull aquí alimentar la paranoia, sinó el que vull és fer-vos un programa sencer, una horeta, de cançons que tenen una adreça incorporada. Què és això? Per exemple, les Pixies 3, que et conviden a un berenar com Déu mana al 442 de Glenwood Avenue.

Les Pixies 3, aquest girl group de Hanover, no, no pateixis, no és Hanover Alemanya, és Hanover Pennsylvania, que es van crear l'any 1957 i que, com acostuma a passar, eren amigues del cole, la Debbie Swisher i la Kay McCool. Que dius, però si són dos, bueno, perquè després s'hi va afegir un altre que feia un curs més amunt, la Mitch Bollinger, i amb aquesta formació van aconseguir cert reconeixement, sobretot amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, publicada el 1963. Els Crowded House són aquest grup liderat pel Neil Finn, que es van donar a conèixer amb un disc de debut extraordinari on hi havia el Don't Dream It's Over, però que probablement han tingut el seu hit més popular amb aquesta peça en què parla d'aquella gent que porten el temps amb ells. M'explico, són aquells que viuen a Anglaterra i quan venen aquí plou, que dius, hòstia, sembla que el portis a sobre. Que fot una malícia, tu.

Weather With You, el tercer i més reeixit single del disc Woodface, on el Neil ens parla de passejar pel seu carrer i arribar al número 57 de la carrer Mount Pleasant, que sembla ser que és un carrer que hi ha a Oakland, que és on vivia la seva germana. Els Richard Wolf and the Children's Chorus, en canvi, prefereixen parlar-te d'un heroi local, d'aquestes persones que en el que és el veïnat i el barri són intocables pel seu carisma i per la seva personalitat. I si vols conèixer-lo, ja ho saps, viuen al número 1432, hosti, quins carrers més llargs que tenen els Estats Units, eh? De Circle Pike Franklin, vaja, aquí al costat. He's a 14.

1432 Franklin Pike Circle Hero, el Richard Wolf Children's Chorus, en aquest cel obert d'avui que vol repassar adreces que han protagonitzat cançons de la història del pop. De la història del pop. És que m'hi he avançat, perquè vull dir de la història del pop, però qui arriben ara són els Pulp, és a dir, Jarvis Cocker i companyia. I aquesta peça, de fet, és la tercera d'una trilogia de cançons que parlaven de la seva adolescència, que es completava amb Stax, Inside Susan i, finalment, aquest 59 Lyndhurst Grove, on la seva novieta de jove ara està casada amb un tio que ven cases i sembla ser que la seva vida no acaba de ser tan de color de rosa com s'imaginava.

Ell és un home tan desagradable i es quedarà amb tu fins al dia que et moris i t'ho donarà tot, tot el que desitgis. Bé, com a mínim, tot el que et pot comprar. Per això tu, de tant en tant a les tardes, et passes una horeta amb el teu amant a la seva habitació, escoltant senyores grans passejant pel carrer al 59 de Lyndhurst Grove. Pulp, com sempre, parlant de la gent anònima i de les seves vides fascinants. Un altre enamorat de les vides de la gent que no surt a les portades dels diaris és Ian Hunter, el ex-líder de Mott the Hoople, conegut sobretot pel All the Young Dudes, aquella cançó que els va regalar en David Bowie. Doncs el Ian explica que durant una època va viure en una casa on tots els seus veïns eren policies i on es va enamorar d'una tal Irene Wild. L'adreça d'aquesta casa tan peculiar era el 23 de Swan Hill,

Ian Hunter posant-se en la pell d'un policia que n'està fart de la seva feina i que pensa en veu alta que ha d'haver-hi alguna cosa millor a fer a la vida que arrestar gent massa beguda a les tantes de la nit. Qui arriba ara és Eric Clapton, que no té cap cançó amb una adreça determinada, sinó que té un disc sencer titulat amb la direcció dels estudis on el van registrar. Uns estudis que es deien Ocean Boulevard i on van enregistrar també els Bee Gees, els seus discos gloriosos de l'època del Saturday Night Fever, on es trobava aquest Let It Grow.

el Let It Grow, aquesta cançó del disc 461 Ocean Boulevard, publicat el 1974, en el que la portada surt la casa en qüestió, per si et perds i no tens el Google Maps a prop teu. Els Rio Speedwagon són d'aquests grups que els puretes mai els han tingut gaire amb massa estima, més que res perquè feien un aor d'aquest ideal per escoltar les FMs americanes, tot molt polit i molt ben produït, però s'ha de reconèixer que tenien molt d'ofici, com per exemple es nota en aquesta peça del disc homònim que van treure el 1971, en què ens parlen dels records que els porta una adreça particular, el 157 de Riverside Avenue.

0: 157 Riverside Avenue, els Rio Speedwagon, que ens van de perles per fer una mica de check parem, no? Perquè jo d'anar de casa en casa al final em carrega, de veritat.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb història i sobretot amb molta geografia perquè estem fent un recorregut per totes les adreces que han protagonitzat cançons memorables. La que ve ara és dels Divine Comedy, en la que ens parla de les virtuts d'una casa d'aquestes típiques a la campinya anglesa, de gent una mica amb possibilitats, perquè m'entenguis, rotllo Retorno a Brideshead, que es deia Paradise Farm.

Birds of Paradise Farm, Divine Comedy, una de les peces que formaven les cares bé. Imagina't quin nivell que tenia. És que el moment aquest del 95 al 98 dels Divine Comedy és senzillament imperial. El disc Casanova. Tu ho sentiu mai, el disc Casanova? Oh! Crooner del segle XXI. Bueno, no, perquè és del 96. Però vaja, el Neil Hannon. Quin capo. I mira, ja que estem parlant

La sinfonia de l'ampolla de llet. Aquestes ampolles de llet que encara les emporten ara a casa, eh? A mi m'ho fan, ja ho sé. Ja ho sé que és com un caprici, però és que em feia molta il·lusió. Cada nit, mentre estic allí al llitet, veig com arriba la furgoneta del Milkman i em deixa dues ampolletes davant de la porta com si estigués en una pel·lícula. Què? Com t'has quedat ara, eh? Garratibat. Bueno, doncs encara et quedaràs més garratibat quan escoltis la següent peça, que més que una cançó, és com un curtmetratge, perquè parla de la història d'un tio que és taxista i un dia agafa una clienta anònima i mentre la va portant a l'adreça que li ha dit, se n'adona de que la coneix, no? No únicament que la coneix, sinó que van ser nòvios i quan eren joves somiaven en que ell seria pilot d'avió i ella seria actriu. I quan arriba a l'adreça, ella, que no havia dit ni mu, li fa veure que sí, que se'n recorda d'ell també, i li diu allò tan tremendo de que, bueno, en el fons vam aconseguir els nostres somnis.

Taxi, l'obra més conegut d'en Harry Chapin, en aquest cel obert ple d'adreces que no es podia perdre les festes mandangueres en aquesta miniatura del Robert Pollard, marca de la casa, que parla d'aquell pis d'estudiants on podia passar de tot i tot el que passava tenia una mica de perill.

1000 Royalty Street, Robert Pollard, del disc Blazing Gentleman, que ara passa el relleu amb Frank Sinatra. Oh, home, tant de soroll no pot ser, nen, hem de posar una mica de calma. I Frank sempre va bé. All Blue Eyes, parlant-nos de la seva veïna, que qui més qui menys tots hi sentim identificats. Qui no s'ha enamorat d'una veïna seva? Mira, en Frank explica que el moment en què la va veure per primer cop ja se'n va adonar que era el seu estil. El problema és que ella no li fa cas. Diu, és com si fos invisible i ja té gràcia l'assumpte tenint en compte que jo visc al número 5135 de Kensington Avenue i ella al 5133, o sigui que al costat.

The Girl Next Door, aquesta cançó que es va estrenar en un musical que es deia Meet Me in St. Louis i que Sinatra va enregistrar el 6 de novembre del 1953 per al disc Songs for Young Lovers. Oh, quin disc, mare de Déu senyor. Què, hem d'anar a algun pasto més? Perquè a mi em fan mal els peus, eh? Hòstia, els Outcast. Hòstia, però si aquest és un grup de garatge, però garatge, eh? Bueno, són aquells que hi ha més que sonar a que enregistren el disc al garatge, tu diries que ho han fet al lavabo, de lo brut que sona.

1523 Blair, els Outcasts, un dels clàssics del garatge de la dècada dels 60. Va, vinga, que hem d'acabar el programa. Sí, ja ho sé. Se us ha fet curt, no? Doncs a mi no. Que tinc un mal de cames, no veieu que no tinc edat, jo, home? Com a mínim haguéssim agafat un taxi i no anar a peu d'una adreça a l'altra. Què, ja ens quedem aquí? No? Doncs jo sí. A mi el Michael McDermott em diu que aquí al 620 del West Surf puc jeure una estona al sofà. Albert Cots, el control del muntatge, diu que vol arribar aquí al final del carrer. I Núria Serrano, la documentació, ella no en té mai prou. O sigui que ja us ho fareu. Salut i fins la propera. Adéu.

A mi aquesta cançó és que em posa a l'inrevés. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui ens ho passarem la mar de bé perquè avui girarem al voltant de la figura de Jeff Buckley. I és que s'ha publicat la banda sonora d'aquest documental que es diu It's Never Over. És el documental... Sembla ser que definitiu, jo estic molt emprenyat perquè això aquí no ho ha estrenat ningú, no hi ha cap plataforma que distribueixi aquí. Sembla ser que és una producció original de HBO i que crec que és Prime Video també té la distribució, però vaja, aquí a Espanya, pa què? Si aquí vivim d'altres coses. És un documental que es va estrenar el mes d'agost a Sundance, al Festival de Cinema Independent de Sundance, i que ja doncs la resta del món l'ha pogut veure per tot arreu, però aquí no, aquí per què? Sí, aquí ens agrada més gastar-nos la pasta en altres coses. En fi, que he pogut veure algunes coses sueltes, algun tràiler, però per al documental definitiu doncs encara no s'ha pogut veure, però sí que s'ha publicat la banda sonora en la que s'inclou tot un plegat de peces de Jeff Buckley, totes elles ja publicades anteriorment. Ja sabeu que Jeff Buckley va morir l'any 1997, si no ho sabeu us ho explico jo, va morir ofegat al Mississippi i estranyes circumstàncies, allò que es diu, estranyes circumstàncies. I a partir d'aquí, doncs, la llegenda d'un músic que ens hagués donat tantíssimes alegries es va fer enorme. I després es van publicar moltes coses, allò que sempre queda amagat en un calaix, i en definitiva, doncs, totes les cançons que estan en aquesta banda sonora són conegudes, però us he fet una tria d'algunes coses que a mi m'han semblat realment més curioses. Us en parlaré del documental, parlarem de Jeff Buckley i, sobretot, evidentment, el més important, escoltarem la seva música.

Jeff Buckley no va amagar mai les seves preferències musicals, evidentment la seva gran favorita Nina Simone, sempre. També Edith Piaf estava entre aquesta llista de favorites, però també ho estava el gran Bob Dylan. Això era el Just Like a Woman en versió de Jeff Buckley. El documental, com us deia, s'anomena It's Never Over. És un documental que està dirigit per Amy Berg, que és una especialista en documentals, n'ha fet molts. Musicals també n'ha fet uns quants. Un recordo sobre la figura de Janis Joplin. I es va estrenar el passat 2025, el mes de gener, a Sundance, i després, us deia, el mes d'agost va ser quan va arribar a les sales de projecció. I és un documental, doncs, que bàsicament, evidentment, tira d'imatges d'arxiu, de notes de veu del propi Jeff Buckley, i sobretot gira al voltant d'algunes entrevistes noves fetes amb gent molt propera, sobretot la seva mare, la mare de Jeff Buckley, que és la Mary Gibbert, que és una mica l'eix central de tot el documental. A banda de la mare, doncs, gent propera, com per exemple exnòvies, el cas de la Joan Weiser, que és Joan as a Police Woman, i el cas de Ben Harper, de la Susan Silver, del Michael Anthony, l'Amy Mann, per exemple, o el Chris Cornell, que també és una de les figures importants al costat de Jeff Buckley. I tota la resta, doncs, són imatges d'arxiu, es van enregistrar moltes coses d'un Jeff Buckley que va començar fent concerts molt, molt petitets i que després va anar progressant ja amb grans recintes. Però que malauradament aquí a Espanya no vam tenir mai la possibilitat, o aquí a Catalunya i a la península, diguéssim, no vam tenir mai la possibilitat de veure-la en directe. Anem amb més cançons de Jeff Buckley. Aquesta és pròpia seva, no és cap versió. Everybody Here Wants You, una de les cançons que s'inclou també a la banda sonora d'aquest It's Never Over.

0: si espereu que posi tòpics avui o les cançons més conegudes com la versió de l'Aleluia de Leonard Cohen o que posi el Last Goodbye, avui aniré per altres terrenys, perquè aquestes són les més conegudes i he anat a triar una mica coses més diferents de les que estan incloses en aquest disc, en aquest repertori de la banda sonora de It's Never Over de Jeff Buckley. Això era el Everybody Here Wants You. Hi ha una cosa curiosa al voltant del documental, i és que Brad Pitt va demanar-li a la mare de Jeff Buckley el permís per fer una pel·lícula en la que ell encarnés la figura de Jeff Buckley. Finalment, diguéssim que no ho van acabar de veure-ho clar i van preferir tirar per la vessant de documental. I Brad Pitt va acabar sent el productor, el que va posar la pasta per fer el documental, o sigui que és evident que Brad Pitt és un fan del senyor Jeff Buckley i que d'una manera o d'una altra volia participar d'aquest projecte. Hi han algunes cançons, insisteixo, ja publicades anteriorment, moltes d'elles en directe, de diferents concerts que ha anat fent al llarg de la seva carrera. Aquest és del 1995, dos anys abans de morir, fet al Cabaret Metro, això és a Chicago, Illinois, i allà va interpretar aquesta meravellosa versió del Eternal Life.
1: You probably know this song already.

0: Doncs desbocadíssim amb aquesta versió de Eternal Life enregistrada en directe a Chicago el mes de maig, el 13 de maig de 1995, dos anys abans de la seva mort. Hi ha moltes imatges de Jeff Buckley, encara que jo estic indignat per no poder veure aquest documental, que suposo que tard o d'hora arribarà, però hi ha moltes imatges, hi ha molts documentals, hi ha molts concerts, hi ha moltes possibilitats de veure Jeff Buckley en directe, interpretacions com aquest Eternal Life en directe o amb la cançó que hem començat, el Grace en directe. És una barbaritat, la banda desbocadíssima, ell desbocadíssim. Quan arribava a aquests clímax, a mi em sembla una cosa realment insuperable, un tipus amb una veu brutal, extraordinària, que arribava amb uns registres on no arribava ningú, i un tipus capaç de fer unes composicions que no s'havien escoltat fins al moment. Ara sí que hi ha molta gent que intenta imitar la manera de fer de Jeff Buckley, però jo crec que intentar-ho, només intentar-ho, i ja em sembla una osadia. Anem amb una altra de les versions que inclou també aquest, aquesta banda sonora. És la versió d'aquest Everyday People.
1: Okay, here we go.

Hi havia moltes, moltes referències a tots aquells artistes que li agradaven a Jeff Buckley. De fet, encara escoltarem alguna versió més. Això era l'Everyday People, la versió original és de Sly and the Family Stone. Jo no sé si està més inspirada en la que van fer després, posteriorment, els Arrested Development. Hauria de mirar dates. Suposo que no, perquè Jeff Buckley era d'anar a buscar els originals. Però és que la versió dels Arrested Development d'aquest Everyday People em sembla sensacional. Però vaja, l'original de, com us deia, Sly and the Family Stone. Estem escoltant avui cançons de la banda sonora d'aquesta pel·lícula documental que es diu It's Never Over, que gira al voltant de la figura de Jeff Buckley.

racó d'un bar de mala mort, diguéssim, en el que hi havia poquíssima gent, tots aquells que van estar allà veient-lo, doncs realment això que s'emporten a la tomba, d'haver vist de les primeres actuacions de Jeff Buckley i el que va configurar, el que va servir per fer el primer àlbum de Jeff Buckley, un disc que està enregistrat de qualsevol manera, però que és arqueologia pura i dura de la música. De fet, aquell disc originalment és molt curtet, però després, quan va morir Jeff Buckley, evidentment tothom va començar a trobar que si cintes, que si l'amo del cine de Nova York va dir, home, jo tinc més cançons, i al final és un disc que és gairebé doble i en el que apareixen moltíssimes coses. Una d'elles, aquesta versió del I Shall Be Released de Bob Dylan, feta per Jeff Buckley.

Pels aplaudiments ja es veu que eren quatre gats. Hi ha com una xitxarra, això que se'n diu un... Vaja, un... com un... És que em surt zumbido en castellà, però no, no sé dir-ho en català, que és constant tota l'estona en l'enregistrament, que deu ser de l'amplificador o alguna cosa, però quan es posa ella a interpretar cançons, realment és que se t'oblida tot. Això, el Be Released, és una cançó original de Bob Dylan, tot i que després la van versionar moltíssima gent, la Nina Simone, per exemple, o sigui que dos dels seus grans referents van fer versions d'aquesta mateixa cançó, per tant era inevitable que acabés passant també per la veu de Jeff Buckley. Un dia us posaré la versió de, si me'n recordo, la setmana vinent us poso la versió de Paul Weller, que em sembla realment meravellosa. I he triat dos, que les he extret no de la banda sonora, sinó que en aquest cas ho he fet d'un altre dels àlbums que ja es va publicar anteriorment, aquell You and I, que es va publicar l'any 2016. Jeff Buckley ja era mort, però a partir d'aquí doncs es continuaven publicant coses, aquelles coses que passen. I hi han dos versions en aquell disc dels Smiths. Jo crec que la música dels Smiths també el devia tornar boig a Jeff Buckley, perquè realment va fer aquestes dues versions, com a mínim, que estan enregistrades, que són realment meravelloses. El I Know Is Over i el The Boy With The Thorn In His Side. El Chico Con La Espina En El Costado. És que hi havia un grup a la Bisbal que es deia justament així. Anem a sentir les dues. Jeff Buckley reinterpretant els Smiths.

Doncs aquesta és la primera i m'acomiado perquè l'altra dura just el temps que ens queda de programa. Avui programa dedicat a Jeff Buckley, amb tot un plegat de cançons i sobretot girant al voltant de l'últim documental que encara no es pot veure aquí i que esperem que algun dia es pugui veure. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt, molt exigents amb la bona música. Acabem amb el The Boy with the Thorn in His Side de Jeff Buckley, cançó original dels Smiths.

0: I think I might.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: és estiu. Escolta i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. Icat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que jo què sé, tio. No sé, no sé.